0: seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
1: Bona vesprada. Es parla en Mestalla. La megua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: VCF Media Radio, 92.6 FM. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Thierry que s'entra dins l'àrea, el baló passat a l'Eurica pilota i quedava ahí a Fran Pérez, reclamant unes mans. Anem a veure.
2: Ojo que le están avisando, sí. A Iglesias Villanueva. Mira, anem, se va al VAR.
1: Se va al VAR.
2: Sí. Se va al VAR Iglesias Villanueva.
1: De que pot haver penal.
3: Puede haber penal.
1: Puede haber penal, sí. Per mans, crec que era de Alex Suárez.
2: El colegiado del encuentro que dice VAR y penalti para el Valencia.
3: Claro, claro.
2: Pues allá que va Pepelu para estrenarse como valencianista, es su deseo, asumiendo las responsabilidades de los 11 metros, el 18 del Valencia.
1: Va Pepelu, el lanzamiento desde los 11 metros.
2: Venga Pepelu.
1: Venga. Mira Pepelu al porter, a Vallés. Allá va Pepelu, el lanzamiento y gol. ¡Y gol! Pepelu gol per encarrilar la victoria del Valencia. En el minut 73, en un penal claríssim que ha fet Ivan Muñoz ahí dins l'àrea, que ha pitat el VAR. Ahí estava Pepelu en la Sanfreda, parant la pilota en els 11 metres, enganyant per completa Vallès. Marca el Valencia, encarrila la victoria. Pepelu de penal.
0: VCF Media, VCF Radio. València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!

0: Tornem a l'estadi de Mestalla per a contar-vos esta segona part entre el València i el Girona. Empat a 0 al marcador i 45 minuts que té per davant el València per aconseguir una victòria que, ja ho hem dit, és vital, importantíssima per allunyar-nos del descens, perquè també l'empat ens deixaria en una situació complicada. Volem la victòria, volem el triomf, Ricardo Arias, i anem a veure si estem un poc, jo crec que més encertats, més precisos, no? Perquè si exceptuem lo del penalt, que ja ho hem dit moltes voltes, el pal que ha tingut també Lucas Beltrán, però després no hem sabut estar encertats en atac en les jugades que hem tingut.
1: Demasiadas prisas hemos tenido en los últimos metros. Las prisas son malas consejeras y visto y demostrado está, ¿no? Yo creo que le da la pausa donde no se la tiene que dar. Estamos muy, muy reticentes y muy lentos a la hora de sacar el balón desde atrás, por temor, desde luego, porque es por temor, al igual que ellos, porque este partido ahora se va

0: Busca d'un nou títol, la Lliga està en les teues mans, València, després de les derrotes del Madrid i del Barça. Avui n'hi ha que guanyar, guanyar per a ser campions, per aconseguir la sexta. Carboni una altra volta per a Vicente, s'ajuda una altra volta Vicente, Carboni, teu ameu ara per a Sisco, la taconada perfecta de Sisco per a Vicente, entra Vicente, entra Vicente, dice l'àrea, Vicente, Vicente, Vicente, Vicente, Vicente, gol, gol!
1: Esta es la història d'un tribut per al record, d'una festa mil·lenària. 10 quilòmetres cap a la glòria amb un epíleg memorable. El cap i Casal va esclatar de bogeria mentre el millor València de la història passejava eufòric després d'aconseguir la Lliga a Sevilla.
2: I ha plegat el València d'Estalla! L'avinguda de Suècia tremola! Tremola el carrer de València! Tremola el Coliseu valencianista! I hasta aquí el himno mío! I hasta aquí el València con el futbol!
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 9 de mayo de 2004 es el sonido que siempre llevaremos dentro. La tarde en la que de nuevo en Andalucía un sueño se hacía realidad fue la culminación de una liga apoteósica, la demostración de poder de un equipo fabricado de otra pasta.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant-te de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme, soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí muica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
4: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol.
5: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
6: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla. Y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Hola, soy Laji Ramazani. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
1: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ADN VCF.

0: tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas!
1: Hola, soy Rubo. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
2: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
3: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo posible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
2: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
3: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
0: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Últim desplaçament de la temporada. Este diumenge, des de les 6, al Reale Arena. I per VCF Media Radio, l'API i el web, Reial Societat València. Busquem sellejar la tranquil·litat a Terres Donostiarres. T'ho contarem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu l'últim partit de la temporada a domicili. El Reial Societat València, a la ràdio del sentiment.
4: VCF Ràdio, l'informatiu del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no
2: ahí
3: responde
2: está
3: a los estímulos.
2: Exigirá el explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa, és a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sop, perquè aquestes situacions d'espasme es poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un colpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, està CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres ens cosseix d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica com tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descarga o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, per almenys que algú els pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues así estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, soy César Tàrrega, escucha todos nuestros partidos en la ràdio oficial del club.
5: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Conecta't al 92.6 FM.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UBCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Ràdio tots els nostres partits.
4: Des de los más antiguos tiempos se habla de una tierra perfecta. Una tierra donde el naranja tiñe el mar, donde la gente vive de una forma única y el sol saluda cada mañana. Una tierra con animales mitológicos, donde las tradiciones inspiran el futuro, con sus escenas cotidianas y sus ritos eternos. Donde el eco de la historia retumban los templos con un manto sagrado hecho de la tierra. Una tierra de orgullo, de futuro, de pasión. Una tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 25-26. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: VCF Ràdio, el millor son en els gols del València.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegent des de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del València.

0: el partit del València femení.
1: Bon dia, valencianistes, a tots i a totes. Avui estem així en l'Antonio Puchades per a presenciar un dels grans partits de tota la temporada, la semifinal del play-off d'ascens del nostre València femení, del primer equip. Abans que res, presentem, m'escolteu, per Carlos Roca, el tècnic, el mític tècnic d'ací de Paterna, de la ciutat esportiva del València Club de Futbol, als mandos en l'estudi central. A més, jo soc Vicent Burguete i també lo important d'avui, avui tenim en nosaltres al capità, l'entrenador del València femení, Alejandro Mora. ¿Cómo estén?
2: Pues muy bien, encantado de estar otro día más aquí intentando cantar una victoria o un empate que significaría pasar de ronda en estos playoffs tan duros y ojalá haya suerte.
1: Pues ahora sí, ya es órdenes de Wii, Alejandro Moreno. Recuerden que Miquel Crespo Wii no puede estar en la banqueta per sanción, pero Alejandro Moreno, que será el capitán als mandos de Wii. Les nostres xiques, que ja ixen a l'Antonio Puchades en este València femení, Alba Fundació, la Fundació Albacete. Recordem, en la ida en ese camp de Andrés Iniesta vam quedar pues 0-0. Wii es, pues, es decidirà tot i el guanyador de Wii, les guanyadores que esperem que siga el nostre València Club de Futbol, les mediran al Villarreal o Osasuna, el que guanye del seu de la seva eliminatòria. Temps per a recordar que avui, així en Antonio Puchades, fa 5 minutets, s'estava fent un homenatge a les nostres xiques del femení B, que han aconseguit ixe ascens a segona federació en ixe emotiu any per la tragèdia que va arrear a Fernando Martín, la seva família, i també a la família valencianista. Però les xiques que s'han sabut reposar i pues, han pujat a segona federació, les xiques del femení B. Alejandro, un ascens espectacular.
2: Sí, no, ya no solo por el ascenso, incluso por la temporada que han tenido, prácticamente sin goles en contra, en una categoría bastante complicada como en la tercera red en Valencia, que hay equipos muy competitivos como Castellón, y demostrando una solvencia que luego en los playoffs se ha visto que ha sido al final arrollador el equipo.
1: Bueno, recordemos, DNU a cero, primer pues set a cero, después 12-0, un autèntic vendaval, el València femení. I ara sí que sí, el València femení, que ja es prepara sobre el camp. Està ahí la arenga principal en pauleta, en el mig de tot el cercle, a l'altura de les banquetes unites en el cos tècnic. Així que anem a les alineacions. En porteria, la número 1, Hanna, lateral dret per a Tama, Tamarit, la saga de centrals per a Lena en el número 3 i Naza, Nazaret en el número 5. El carril esquerre per a la terna capitana Pauleta, ex del Fundació Albacete, el banda esquerra per a Mascarell en el número 11 i la medular, la sala de màquines per a Gemma i Yasmín, i en la mitja punta tere, banda dreta per a Marina Martí i la encarregada de manar els gols Pacadins és Marcano en el número 7. Per part de la Fundació Albacete, un 4-3-3 en Adriana, Carla, Bullero, Puebla, Chica, en el doble pivot Dana y Leire, en les bandes Mireia y Lara, y Celia y Ortega.

0: Però continua el perill, nostre xiques que es tenen que fer grans. Ahí va Durant per sector dret. Ester, que està molt dret allà en la guàrdia.
1: Bien.
0: Ahí està molt gran Ester. Que barbaritat de partit que està fent des de que ha entrat. Ahí està.
1: Orden, orden, orden.
0: Un minut i mig que passa. Molt bé, i Gema volant.
1: Bien.
0: Gema flying. I final, i final, i final, final, final, final de partit. El València està en la final de playoff. El València està en la final de playoff. 4-3 en un final d'infarto. Les xiques se ho han dissat tot. I Osasuna o Villarreal esperen en la final del playoff. Un passe més prop de tornar on mereixem. Un passe més prop de tornar on està el València Club de Futbol, on té que estar. Un passe més prop de primera divisió. València 4, Albacete 3. Alejandro, quin final d'infarto.
2: Bueno, el partido creo que ha sido, excepto los primeros 25 minutos que ha sido tranquilito, luego ha sido una barbaridad con 7 goles. O sea, ya han pasado de todo. Creo que hay que aprender de este partido para lo que viene, porque son situaciones de playoff, de mucho estrés, de mucho nervio, de ver toda la temporada ahí. Estoy seguro de que vamos a sacar lecturas positivas y vamos a gestionar aún mejor los otros dos partidos.
0: Pues recordem, 0-0 en el primer partido, 4-3 en este partido, casi de puro infarto. Y el Valencia que ahora espera la final de playoff a primera división, a Osasuna o a Villarreal, que juguen hoy a las 20 horas de la vesprada, a las 8 de la vesprada juguen, sabrá si les rojetes o les groguetes son el nostre rival. Pues Alejandro, un auténtico player que me acompañares en esta retransmisión, el mister del Femenice que juguen en esta vesprada en unos 10. Voreu també contingut d'aixe femení C de l'ascens. Femení B, femení C, femení D que pot certificar el seu ascens també. I el primer equip que avui ha pegat un passe firme està en la final del playoff. Pues Alejandro, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Vale, pues adeu, adeu. Mos veiem en el pròxim partit. El València ja és un passet més per a primera divisió. València 4, Fundació Albacete 3. Adeu, adeu.

0: Lliga. Ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc. La necessitat és màxima per al València. S'està jugant la permanència, és la primera gran final. I així te ho anem a contar. Ahí estan, és més de 300 aficionats valencianistes en un estadi Sant Mamés, que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000. I ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit. Vinga, València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar la Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dues novetats guanyen el València, passe per a Javi Guerra. No ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda ahí. Ha xocat ahí, és Hugo Duro. Diego López que para el xoc, crec que és Hugo Duro. I és també Laporte, és que han caigut, és que han xocat ahí. El central de l'Athletic Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit, 30 segons.
1: Sí, un Athletic Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
2: Està sangrando, eh?
1: Intentarà per tota... Bueno, per tot el 100 mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Athletic Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament de... Sobre el valor y atención, porque el choc...
2: Le mete el codo.
1: En televisión se ve que el codo impacta en la cara de Hugo Duro y Ricardo Ares había visto sangre.
2: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz, ¿eh?
1: Pues ahora,
0: bueno, pues
1: Hugo,
0: el choc, se remampren así en la estadio de Samamés y la pelota que la torna a ficar en movimiento. El Valencia, la pelota ahí que la vol jugar... L'Athletic Bilbao apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Athletic Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló llarg per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Athletic Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego avui, una de les novetats. Rego en l'Athletic Bilbao en companyia de Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
2: Ortiz Arias. Y era hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic, ¿eh?
1: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha xuat, si no em falla la memòria, 3 partits en l'Athletic Club, sí. O siga que pues recordem que és un jugador que va estar sancionat per, bueno, pues se va detectar estàncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat inclús en dues ocasions un càncer testicular. Sí. Així que pues, Gerai que va a veure altra vegada, va a tornar contra Aleti, que bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal. Torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
0: Bueno, pues ahí está jugant l'Athletic Bilbao, Nico Williams, le lleva la pilota molt bé Renzo Sarabia en esa disputa. Abre el balón que se la porta Hugo Duro. Juga Hugo Duro buscant a Javi Guerra. Ara li ha llevat la pilota Robert Navarro a Javi Guerra. Contra colpeig de l'Athletic Bilbao, perill en banda esquerra. Se la porta Nico Williams. Ojo que es va a la tàrrega. Nico Williams que vol centrar. Ha aparegut ahí Pepelu en la xuda defensiva. Ve Pepelu ahí al tall perquè Nico Williams, després de que es varara César Tàrrega, havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
2: i sí,
0: sa
2: sí.
0: Primera internada de Nico Williams.
2: Sí, sí, ha estat molt atent, sobretot per cobrir-li les espaldes a Tàrrega en un moment difícil.
0: Ojo al baló parat. Córner per a l'Athletic Bilbao, va treure Nico Williams, atents ahí a les marques, que no n'hi ha esquentes ajustos defensius. Baló que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ja l'Athletic Bilbao, però Unai Simón que eixi completament de la seva porteria. El porter basc era ficar la pilota en moviment en estos primers minuts. 4 se van a complir de la primera part, així en Sant Mamés, 0-0 marcador. Ahí volia jugar l'Athletic Bilbao, recupera la pilota al València, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompanyant a Guido Rodríguez en eixe doble pivot defensiu de treball, de sacrifici, el de Deni i l'argentí. Ojo que ve la pilota Guido. La per Guido y la recupera Robert Navarro, buscando el pase para Gorosabel, ahí la pasada para Sancet, ahora en la disputa está Guido Rodríguez, cao Guido, el balón es para Leti de Bilbao, pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el choc y el servicio de banda es para Leti.

0: de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti Bilbao, que ya fica la pelota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams. Nico Williams, fence de les Segues. Ahí reclama una falta, y es falta. La falta ahí, que le han feito a Nico Williams. Juan Senanava, el extremo internacional del Athletic Bilbao. En esa disputa, Guiba tindre faena Renzo Sarabia. Ojo, ese balón que filtren ahí. Buscando a Guruceta, Nico Williams, Arrere. Valencia se tanca ahí. Ahí defensivamente, Winnie, que estar muy serios, muy fermos, ser muy contundentes, no desajustarse defensivamente.
1: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de Fulquier. Es más defensa.
0: Ojo, ahora que se hace mal Diego López en esa disputa en Yuri. Se tira a terra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri o algo. Y el árbitro que para el choc. Porque Diego Sena nata a terra.
1: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
0: Pues cree que no ni a res,
2: ¿eh? Hasta Yuri demana. Hasta Yuri demana.
0: Le dice al Brás. Le dice al Brás Yuri.
1: No, le pega manotazo,
0: Pues Larry Drew sigan y no a pasarres.
1: Le pega
0: y el
1: show
0: continúa. La pelota para Leti Bilbao. Baloyar buscando a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia. Cao Renzo Sarabia. Se la aporta Nico Williams. Falta. Sí, falta, sí. Gana que protesten así. Pero es falta. Porque le ha ganado la posición Nico Williams a Renzo Sarabia. En una falta clara. Pero eso la pitad. Ortiz Arias. El colegial madrileño. La falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
2: Y un Renzo Sarabia que hoy té papeleta complicada, porque se té que enfrentar a Nico Williams.
1: Y por primera vez.
2: Exacte. Arias mencionava fa no res a Dimitri Fulquier. Jo recordo un partit en Mestalla que Nico Williams no va tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partit espectacular. A més, va coincidir un mes en el que jugaren contra Madrid i Atlètic i Fulquier va secar a Vinicius i a Nico Williams. Però Sarabia, que com deia Ricardo, pues està rendint a un nivell, jo diria que molt bo, molt notable, des de que va plegar. No és fàcil a plegar quasi sense jugar i fora de forma, fer una mini pretemporada que va tindre que fer i pues, sumar-se a l'equip i més en aquestes circumstàncies que té que ser un rendiment immediat, però sí. L'argentí que sense dubte ha sigut un bon, bueno, aporta, està aportant tot el que pot i més a l'equip.
0: Bueno, pues 7 minuts de xoc d'esta primera part, 0 sobre el marcador, quan tu ara juga l'Atleti Bilbao, s'emporta ixa pilota, és Jaureguizar el que canvia el xoc, una altra volta banda esquerra, buscant a Nico Williams, el control de Nico Williams, ahí escorat en ixa banda esquerra, tractant d'encarar, fica la pilota d'Islària, ahí la trau Xomert, Pepelu, que allunya ixa pilota, buscant a Diego López en la banda, la toca Pepelu, el balón per Hugo Duro, ojo que le han fet mal a Hugo Duro, s'ha fet mal Hugo Duro, està a terra el davanter madrileny, però continua la jugada al València. El passe massa allà de Javi Guerra, Diego López, alça Diego Duro. Se recupera el jugador del València, no passa res. I el xoc continua, així en Samamés. Ara Baloyar, que hi buscant a Robert Navarro en la disputa. Venga, ja, se l'emporta Robert Navarro per dins. Al Taiba Guido, també Pepelu, ve Pepelu. Ara important, sisa pilota, guanyant el duel, sí senyor. El de Denia. Buscant a Luis Rioja, important, eixe treball ahí, condient defensiu al centre del camp, se pivota Guido i Pepelu per a guanyar duels. Ojo que era perdent la pilota, se l'emporta l'Atleti Bilbao, el baló que ahí volia penjar des de la banda dreta era Jaureguizar, la pilota de nou se'n va a banda, i el baló és per a l'Atleti de Bilbao. En este minut, Guit ja quasi nou de la primera part, no està Issa Mamés ple fins la bandera,
1: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar. Regateas a uno, te viene otro. Regateas al segundo, te viene el tercero. Y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos no pueden haber.
0: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje a nuestros amigos, a nuestros aficionados que están seguidos por la web del Valencia, escoltarnos por la radio. reclamant pues una targeta groga, Yuri, per aquesta jugada que diu vosaltres, aquesta manotada que li havia pegat a Diego López. És que no ha pitat ni falta, pues sí, no ha pitat ni falta, i reclamaven pues aquesta targeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint així en este partit, Atleti Bilbao-València, baló amunt en la disputa César Tàrrega, ara Xomert allunya la pilota Gallà, el baló amunt buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro, companyia Geray, baló per a Javi Guerra, se l'emporta el de Xilet, a veure Javi Guerra la pilota, jugant en el centre del camp, Javi Guerra arrere per a Xomert, i Xomert per a Gallà, pressiona ahí l'Atleti Bilbao, i el baló arrere per al porter de València, per a Stole Dimitrievski, ja en este minut 10 de la primera part. Baló de Guido, canvia el xoc, la pilota per a Renzo Sarabia, per banda dreta se mola Renzo Sarabia, li ha fet falta Nico Williams, li ha fet falta Nico Williams a Renzo Sarabia quan se n'anava el jugador argentí, i la falta per al València, Vicent Illes.
2: Me crida l'atenció que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepe Lu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo es caracteritza, és per això dic que ara, me sorprèn.
0: Ara, mira, ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent-nos aquesta pressió de la que estàvem parlant l'Atlètic Bilbao. Hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollant Sancet per enviar aquest baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
1: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
0: Ahí, bueno, Ricardo. Pues Herrmann prende el choc. La pelota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Madrileny, que fica ese baló arrere per a Pepelu. Pepelu que no pot arribar. Li han llevat la pilota. Ara en derrint el baló, buscant els centres de l'Atlètic Bilbao. La apertura a la dreta a Gorosabel en ese lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Eimerick Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí, té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Geray. Geray traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara el València. Ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest baló que l'hem ficat ahí per a Nico Williams, Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest baló, ojo ahí, una altra volta, Nico Williams, no n'hi ha res, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que siguen. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atleti Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba en les mans d'Unai Simón. Mentre així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta el Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López. Però ells en seguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los. Sobretot quan recuperem aquests balons.
2: Lo más importante.
0: Ojo que ahora aperte el balón, no arriba Pepe Lu, se la importa Nico Williams Perill, per banda esquerra, entra Nico Williams, dil área, ahora Nico Williams busca el llançament y el balón que se va fora. El balón que se n'ha anat fora. Nico Williams, el primer llançament de Perill a la portería del València. Del xicotet de Williams al minut 14 de esta primera part prácticamente.
1: Que sean todos los remates así. Que no les dejen aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
2: Yo solo les espere que els 12 más Williams no consiguin el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la isa vesprada de Copa del Rei, en Mestalla, Nico Williams entra al terreno de choque, Iñaki remataba esa pelota, y sin que espere que es dos jugadores, Robi y Ricardo, no consiguen el campo.
0: Bueno, pues de momento, camí del minuto 15, primer cuarto de partido, 0-0 el marcador entre el Athletic Bilbao y el Valencia. Vantara trata de chugar la Athletic Bilbao, Robert Navarro, balón que vol recuperar Gallá, bona, Gallá, buscant a Hugo Duro, de primera espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se mola anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure.
1: Què dices?
0: Pues això m'ha aparegut a mi, Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laporte. Jo crec que té que ser per a Laporte. No pot ser per a Hugo Duro. Hugo Duro se tirava les mans al cap. Jo crec que és per a Laporte, la targeta groga. Sí, perquè sí, Hugo Duro sí, se'n va i la falta és clara de Laporte.
2: La falta és clara de Laporte
0: i té que ser targeta groga per a Emerick Laporte. Estan reclamant Gallà, està reclamant també Hugo Duro.
2: És per a Laporte, però una cosa va a seguir, toca Baló antes de tocar a Hugo Duro.
1: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre, y si no ahora se lo dirán por el VAR.
0: No, tarjeta groga per a Laporte, Segur. Va que Hugo Duro se queixava, pero la tarjeta es per a Emerick Laporte y la falta es per a València, o sea que... Y la falta pot ser bona, Está en una bona distància, davant la frontal de l'àrea, escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres... Está Javi Guerra y Pepe Lu al llançament i ja falta.
1: Y ahora la duda, están hablando entre ellos. Yo creo que le va. Yo creo que aquí los galones.
0: Va Javi Guerra o Pepe Lu. A veure. Va a ser Javi Guerra el llançament, perdal. El llançament de Javi Guerra. Selena Talt el llançament i ja falta per al jugador de Xilet del València.
2: Ahí sí marca,
1: Con poca fe le ha pegado, ¿eh?
2: Sí.
1: Y ahora, demasiado rápido.
2: No olviden que Pepe Lu es especialista en choc parat, sobre todo en centros, pero bueno, también algún gol a fet en anteriores épocas desde el tir lliure. Javi no le recorde cap tir desde falta, pero al final, pues si no entra
0: alguno tiene que entrar. Leti Bilbao, ataque en edge, Nico Williams buscaba el pase, se desdoblaba Yuri, continúa Nico Williams a la pilota... Nico Williams arrere, el balón para Yuri desde la banda izquierda, trata de arriba, el lateral de la Leti Bilbao, ahí está Yuri, te queda rir la pelota buscando a Rego, y Rego ya para centrales, para Geray y Laporte, ahora es Geray el que trae la pelota, la toca ahí Robert Navarro, el balón José la porta Sancet, Islaria, Sancet, ahí reclamen un Svans, L'àrbitre diu que no. Estan reclamant els jugadors de l'Athletic Bilbao unes mans. Ara crec que és... Diego, aquí és el que... És Renzo, el que està en problemes en terra.
2: Sí. Renzo Sarabia.
0: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que està en problemes. Sí,
2: aquí se va perquè al rebutjar la pilota li han donat una manota en la cara.
1: Ha sigut el despejar el balón.
0: Ahí reclamen unes mans de César Targa, però l'àrbitre diu que no. Que sigan, que no n'hi ha absolutament res.
2: Hombre, le esté pegado el salcos, es una acción en la que no cree que siga falta, bueno, mans voluntarias, ni mol menos. Y Guruzeta sí que le dieron una buena manotada a Renzo Sarabia.
0: Bueno, pues la pelota para el Athletic de Bilbao, ya en el minuto 18 de esta primera par, 0-0 el marcador entre el Athletic Bilbao y Valencia. Trajo la pelota a la Tárrega, Diego López en bolanar, ahora Diego López volía a combinar en Hugo Duro, no le hiciste el pase, recupera la pelota al Athletic Bilbao. Ara contra Colpechenech, volen eixir ahí en Jaureguizar, a l'esquerra per a Yuri que centra, el baló d'Islaria, ojo perill, se pilota el rechaz, el llançament, pues a córner, el llançament a córner, l'envia Gallà perquè li havia quedat i se baló en molt clar, i ahí Gallà finalment és el que ha desviat a córner esta jugada d'atac de l'Athletic de Bilbao.
2: Están, sí, Robi, però
0: havia rematat era jo en Sancet,
1: están,
0: ¿eh?
1: Están, en lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como
0: ojo
1: que estamos...
0: al córner, la trae Nico Williams, la pilota Munt. Es Guido Rodríguez el que añuña a Tisha. Isha pilota. De nuevo el balón para Nico Williams. Estaba en fuera de choc. Estaba en fuera de choc. Comentaba Ricardo.
1: No, que digo que para mí el Atleti, si tiene algo ahora, es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir, porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas, y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
2: Sí, pero fixeu vos, antes de comenzar el partido, pues comentàvem que el València havia d'estar molt atent, sobretot en l'inici del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
0: Bueno, pues... Jugant l'Atleti i l'altre, en la pilota Unai Simón, en llarg, buscant a Sancet. Sancet ha escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità. Ara la pilota per a Rego, Rego arrere. Ara pressiona Javi Guerra, l'eixida de baló, de central 6 de l'Atleti Bilbao, just que n'hi ha passant llarga, que talla de cap Gallà, envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao, vol recuperar-la Guido, se l'emporta Guido Rodríguez, a veure el passe de Guido, però Hugo Duro combina Luis Rioja, a veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada, i molt passat la centrada de Luis. Molt passat la centrada de Luis, ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant estava seguint la jugada per banda, i el baló ha acabat perdent-se per la línia lateral.
1: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro,
2: Y a Diego López, que venia en segona línia però no ha pogut aplegar ese baló.
0: Bueno, pues ara vol recuperar la pilota al València. La volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. I se l'emporta l'Atleti de Bilbao. A veure, bé Renzo Sarabia, com s'ha anticipat. Molt bé Renzo per recuperar la pilota. Ara volia combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continua la disputa. Javi Guerra busca la centrada. I el baló que ha tocat en Yuri. Se'n va fora i és banda. És servici de banda favorable al València. Bona la recuperació ahí. Aquest baló que havia recuperat Renzo Sarabia. Ara és Javi Guerra jugant ahí. Sobre Diego López, de nou el baló que se'n va fora, la toca l'Atleti Bilbao, el baló que va ser per al València en servici de banda des de la part dreta a prop del córner. Va traure ixe baló el lateral argentí Renzo Sarabia buscant a Javi Guerra, pues ha provocat el córner, Javi.
1: Venga, va, a ver,
0: ha
1: va.
0: Provocat el córner Javi
1: a
0: Guerra.
1: A ver si le sorprendemos con una de
0: y
1: sus...
0: ahí está la treta desde el cantó per al València. En este minuto 22.
1: Bien, Javi, bien, así, arriesgando, jugando, dejarte... Hay que dejarse ver, pues hay que ofrecerse.
0: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto a izquierda, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caporrita también este jugador, esa balón parat. El balón trago en curto, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta ahí, la pilota a la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota a Islaria y guaña... el baló Unai Simón, que vol traure ja en llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego, ahí está el guajín, Diego López buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja de la banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ja la passada per a César Tàrrega, César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El baló que el recupera el Atleti de Bilbao. Baló llar per a Sánchez. Sánchez per a Nico Williams. Ahí va César Tàrrega al tall. Ve César ara. Ve César ara al tall. Imposant-se Nico Williams. Ni eixida ràpida. Que volia provocar el Atleti Bilbao. Ve el d'Aldai a César Tàrrega. Davant Nico Williams.
2: Ja queda molt espai, quan el camp siga a camp obert. Perquè tant Nico Williams com Robert Navarro ens poden fer pols. Menys mal que ja ha estat molt bé César Tàrrega per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del baló i te fan un roto i un descosit.
1: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessant per ninguna situació.
2: Sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar, perquè El Athletic Club té aquest atac per banda i persona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en Sant Mamés.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. La pelota que la trae Schomert, el Suís buscando a Gallà, en esa banda izquierda. Gallà ahí que no se n'ha pogut anar, pero ojo que el rechaz. Espera Luis Rioja, la coloca Luis Rioja. Y el balón que debía a córner Gerai. Ahí Luis Rioja estaba atent en ese rechaz. Ha buscado la centrada y ha provocado el córner de nou per al Valencia.
1: Venga, va, a ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus... de sus armas más fuertes, que es el, los balones por alto.
2: A ver si pueden hacer un remate a lo Ricardo Arias, ¿no?
1: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
2: Pues vais en, bueno, no eres,
0: pues
2: ¿eh?
0: Va el córner, que va a traer Javi Guerra. Ahora desde el canto de la portería no hay Simón. Allá va el de Chilet, pincha la pelota Isdaria, Bore y se való, rechazad. Le queda la pelota a Godur, eso es penalti, ha pitado penalti a Godur, era claro el penalti el que le iba a hacer a Godur.
1: Hoy va.
0: ¿Cree que es penalt?
1: Vamos.
0: Es penalt.
1: Pero clarísimo.
0: Es penalt.
1: Y tarjeta.
0: Es penalt.
1: Qué bien lo ha hecho.
0: Es penalt clarísimo el que le han fet a Hugo Duro. Se n'havia anat molt bé. L'ha chafat claramente Yuri. Y yo creo que es penalt.
1: Hombre,
0: es penalt.
1: Vamos, que es penalti.
2: Pero estas cosas Hugo Duro siempre necesario en el campo. Porque de una cosa, de una forma u otra, te rasca un gol o un penalti o una expulsión, siempre produís.
0: Pues allá va el penalti, que va a lanzar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a ell. Y ahora también y vol marcarlo, vinga, per avançar a València el marcador. Allá va Hugo Duro, el madrileño, el gol echador del Valencia, la pilota en el 11 metros, mira Hugo Duro, el balón al traveser, quina llàstima, quina mala sort, quina llàstima i quina mala sort, el llançament d'Hugo Duro ha anat al traveser, havia enganyat per completa Unai Simón. Y el Balosa hasta Bellat en el traveser. La había tirado, volvé, pero...
2: El bueno, balón... Es fútbol.
1: Pero vamos a ver, ¿por qué tanta prisa? Hay que jugar con los nervios del equipo contrario también. ¿Para qué tanta prisa en tirar el penal?
0: Qué mala sort, de ver, esquina, mala sort.
2: Son cosas que pasan, ya está. Si dices que estos fallos te fachen mella, pues al final...
0: Ojo, cara, ataque en Edge. Nico Williams, pecha la pelota a Islaria, por el balón. La pelota que se embofa fuera y es córner. No, es porta.
2: Ya está, es lo que es de Fet, Rioja. Rioja enseguida nata a Hugo Duro, a recolzarlo.
1: Es que desaprovechar una ocasión así, con la situación en la que estamos, de verdad, ¿eh?
0: Una lástima, aquí una mala suerte.
1: Por cierto, le ha sacado tarjeta a María a quien le pitan el penal o no le han sacado tarjeta amarilla.
2: Desde la misión no sabiste que le ha hecho tarjeta roja, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido amonestat Laporte abans, pero Yuri per ese penalti no ha sido amonestat en cap tarjeta.
1: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, de verdad.
0: Ojo que ahora ataque Nietzsche. La pilota de Nico Williams per banda esquerra. Ojo y se való. Centra Dislaria. La pilota Dimitrievski a córner. Ha tapat bé Dimitrievski. Ahí se disposava a rematar Guruceta, pero ha tapat molt bé el llançament del jugador de Athletic Bilbao. El porter de València desviant a córner. Vinga, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que reaccionar. Després d'eixe penal que ha fallat Hugo Duro. Vinga. No podem ara, evidentment s'ha fallat un penalti, era importantíssim, però va treure el córner l'Athletic Bilbao, la pilota de nou a dins l'àrea, torna a ser córner perquè l'havia tocat Renzo Sarabia i el baló de nou a córner, però ara tenim que refer-nos, Ricardo, tenim que refer-nos.
1: Que no se puede fallar un penalti estando como estamos. Me cago en la mar. Es que de verdad me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos, Hay que tener más tranquilidad, más pausa.
0: Pero bueno, que el penaltara tampoc mos afecte psicològicamente. No, que tampoc ens afecte psicològicament, que encara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li a cara al partit.
1: Però si ja me parece raro que te piten penalti.
0: Encima, ojo, el baló dins l'àrea, la pilota l'ha traguido Rodríguez, corre, ahí se vol emportar la pilota Luis Rioja, no se la pot emportar. I el baló ara de Gorosabel arrere. El que estigui en Ricardo és que sí que era un penalti important, l'hem fallat, però tenim que refer-nos i que no ens afecte mentalment ni psicològicament,
1: claro,
0: que encara
1: claro.
0: Queda molt de partit.
1: Está claro, está claro. Pero bueno, de momento ya, ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera estás en condiciones o quieres ganar el partido.
0: L'equip està bé, està serio, està competint.
1: Sí,
0: bueno, pues sí, hem fallat un penalti, era important, però tenim que continuar.
1: No, está claro, es que no
0: Porque
1: se puede hacer
0: si
1: otra cosa.
0: Las lamentaciones no valen de res.
1: Es que no se puede hacer otra cosa, no se puede hacer otra cosa.
0: Y sobre todo que no afecte mentalmente, psicológicamente.
2: Ahora mateix el temps en la clasificación en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar que te afecte,
1: es que
2: és deberes, que és un penalti.
1: Le pega mal y lo tira por el medio de la portería y lo mete.
2: Pero es de ver es que es un penalti que al final, pues en casa del rival, al rival, pero ahí es un plus. Sí que es de ver, espero. Ahora el equipo que tenga que continuar como estaba hasta ahora, que el Athletic Club en casa, jugándose Europa, en toda la gente que ha anat, no te está generando un gran perillo, Robi.
0: Pues eso es lo que tenía que hacer, continuar competint sense perdre la cara al partit.
1: Y ya me parece extraño que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
0: Bueno, pues continuem. Superada la mitja hora, minut 31 de la primera part. Empat a 0 al marcador entre l'Atleti Bilbao i el València. Després d'haver fallat ixe penalti, Hugo Duro. Però n'hi ha que continuar competint sense perdre la cara al partit. Que això és molt llarg. Y encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, día que el servicio de banda era nostre. Pero pita falta. Y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí. Falta clara.
0: Y el balón ya en movimiento. En favor del Valencia. Traguen la pilota de Herrera y Schomert, el suís. En Curté per a Guido.
1: Aló
0: per a Gallá. Gallá que volchó a Enllar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación Luis Rioja. Se liena el control. Se li ha anat el control a Luis Rioja, no ha pogut. I ara és l'Atleti Bilbao que vol treure ixe baló. Ara, ixa pilota per a Sánchez. Sánchez buscant el passe per a Nico Williams. Per banda esquerra, està fent-nos mal, eh? Està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada. I el baló es porta, es treta de porta. Perquè ha tocat finalment Nico Williams, l'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32.
2: A veure, Robi, ràpid, no és que t'estiga fent mal, perquè Nico Williams no ha tingut cap ocasió clara. Lo que passa que un jugador com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar encara que siguen dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit de Zon, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill es real, pero el Valencia Club de Fútbol.
0: Bueno, pues jugante el Valencia, empatante este partido, 33, juga Schomer, llarga, buscanta a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atleti Bilbao, ara Juri, buscanta Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscanta i se passa arrere per al porter de l'Atleti Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria, perquè el baló va directament als peus de Stole Dimitrievski, que trau ja eixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Schomert. Schomert en la pilota. Schomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà Joan de primeres. No li hit el passe Gallà. Volia combinar en Luis Rioja, però no li hit. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34. D'esta primera part, després d'ixe penalt que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo, que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams. El xoc parat en Sant Mamés. Nico Williams lesionat.
2: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poquet de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veure que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi.
0: Sí.
2: És una mala notícia que ha fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no hi ha que deixar que ens afecte lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
0: Y Hugo Duro, que va a marcar también la primera vuelta en la victoria de Van Laleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotetes Williams. Y entra, pues, el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ya de la primera part. Es el canvi obligat que fa Laleti Bilbao. Balón ya en llar, pilota en movimiento. La pilota buscan terreno de choque del Valencia. Altaya andaba ahí, Renzo Sarabia. Ahí la dejaba pasar Luis Rioja, porque arriba el Javi Guerra no ha pogut. Y el balón acaba perdense per línea lateral de banda.
2: Ens falta, favorable. Si quieres ver, es que Xina, como esté muy bien en defensa, incluso en el mid del camp, guayante esos duels defensivos, pues fa falta en tres cuartos en ataque, encadenar balón, espera, intentar pues,
1: afianzarse, afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón, obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla, mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
0: El equipo esta vez está serio, está competint. La llástima se utilice penalt, que ha fallado Hugo Duro, pero no hay que continuar. En cara queda molt. Malo de Schomert, también el 37 de esta primera parte. Ahora pasat Iñaki Williams a jugar en la part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han intercanviat les bandes.
2: A més, Robi, Robert Navarro, en les tomes de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguent egoistes, pese a que sigui una desgràcia al València, no li ve mal que un jugador de Nico Williams, que és la principal amenaça de l'Atlètic Club, pues, isca del camp, encara que entra Iñaki Williams, que, com recordem...
0: Sí, perquè Nico Williams que... estava portant-nos... Està portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues, baló que va ser per a València. Arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, l'eixa Tera i Schomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i sin completament de la seva àrea. Va vol jugar en llarg, buscar a Diego López. A veure el control Diego López, la disputa eixa pilota... Ahí en Yuri, el baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao. En la disputa eixa pilota entre Diego López i Yuri. El baló per a l'equip basc. Havia pitat falta, eh? Havia pitat falta. En eixa disputa entre Diego López i Yuri. I va ser un eiximon el que colpeche la pilota. Va a Traoré Jack, el porter del Atleti de Bilbao. Entren ya en el tram final de esta primera parte. Minuto 39. Traoré y Simón. Pilota Munt. Baló ahí. Capa la frontal del área valencianista. La disputa está Schomert. San porta la pilota Sánchez. Sánchez buscanta Iñaki Williams. Iñaki Williams per banda dreta. Trata ahí de anarsen de Guido Rodríguez. Continúa Iñaki Williams. Guido que fica la cama y a córner. El balón que va a ser córner. Pero el Atleti de Bilbao. El córner desde el cantó a izquierda de la portería. Stole Dimitrievski.
2: Molt importante.
0: Va a votar Robert Navarro.
2: Estenim que mantindre molt férreos sí. En balón para en defensa.
0: Así que estén ya entrant en el momento decisivo del final, de final de la primera part. Ojo, se vola penxada Islaria. A Boricha pilota. El rechazo una otra vuelta para Leti Bilbao. Una otra vuelta. Está ahí Robert Navarro que se embola Nar. Va Hugo Duro en la chuta defensiva. Robert Navarro que arriba a centrar. Ahí la pilota que la trao, pero no le ha pegado BPP. Le ha pegado Mosegada. Y el balón en cara. Ahí que busca el área del Valencia. Cuanta paregú Dimitrievski. Va a jugar en Yark. A Boris, a pilota para Diego López. Diego López y Yuri. Diego López. A Boris, Diego López. Y arriba Unai Simón. Arriba Unai Simón. Abans que el Guajín, que no ha donat per perduda a esa pilota. Fins el final. Pues estem ja en el 40. En el tram final d'esta primera part. Continua l'empat a ser el marcador. Jugant l'Atleti de Bilbao. La pilota. Ahí buscant ixe passe. A banda esquerra. Ara ixe valor per a que jugue. Ahí Sancet, ojo que recuperen la pilota. La han recuperado ahora Luis Rioja. Luis Rioja busca en Tauo Duro, Hugo Duro busca el lanzamiento. Unai Simón a córner. No ha bloqueado Unai Simón.
1: Vaya,
0: el lanzamiento Hugo Duro se le ha escapado de les mans. El balón a Unai Simón y va a ser córner. Pero al Valencia en esa jugada que había recuperado el balón. Luis Rioja ha buscado a Hugo Duro. La perdió ahí de la pilota de Leti Bilbao. Estaba muy atento Luis Rioja. Que ha buscado el pase final, pero Hugo Duro.
1: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
0: Venga, este es... córner, una trayugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería, el Leti Bilbao, Traoré y córner. Valde Chilete, el córner, la pilota primera pal, el balón, Dislaria, y no trova ningún rematador. Arriba Gallá, Javi Guerra, San Borde y esa pilota, Javi Guerra, Gallá, el balón ahí, no ha podido arribar, continúa la disputa, Javi Guerra y esa pilota, pues es córner. Es córner que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra. El córner verá al Valencia de nuevo desde bien, la mateixa posición.
1: Bien, Javi, bien, así.
2: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fija claro, el claro, muro de Treball a saco.
1: Sufriendo.
0: Allá va Javi Guerra. Allá va el córner. Ahora trae la pilota a la frontal para Luis Rioja. Le pega Luis Rioja. El rechazo una otra vuelta. Pero el Valencia, ojo la contra. Ojo la contra para el Leti Bilbao. Se la emporta Robert Navarro. Perín, ni hay que pararlo. Ni hay que pararlo. Robert Navarro se emporta y se való. Fica el pase. Pero atente, molve Guido. Atente. Molve estaba ahí Renzo Sarabia. No era Guido, sino Renzo Sarabia que se había quedado en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolp del Atleti Bilbao.
1: ¿Cómo se nota el defensa que es defensa, eh?
2: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guanya els duels defensius y a banda se queda en la pilota. Yo creo que, bueno, de fet, Corberà ho deia en eso, roda de prensa.
1: Es oficio, Vicent.
2: Que ya, sí, total. Al es final,
0: oficio. El Sargentins, el es un blanqueco
2: de peu. Corberà ho deia en roda de prensa, que hi ha que pressionar, furtar i donar continuïtat. Una vegada furtes el valor. I Renzo Sarabia s'ha prou d'això.
0: Bueno, pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43. 0-0 marcador, quan ara ataca l'Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota, ahí era ese valor que volia ficar Yuri. A la izquierda, pero Robert Navarro busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una otra vuelta el balón Robert Navarro, la colota una otra vuelta ahí para Yuri, en la trasera izquierda Leti Bilbao, la ha dicho una otra vuelta para Robert Navarro, ahora buscaba el pase para Rego, a Errat, venga, ese balón, ni a que trae lo de ahí, Schomer que la yuña, pero ahí no ni a ningú, y el balón es de nuevo, pero el Atleti de Bilbao, mira que juegue ya, Geray. Sobre Gorosabel, buscant Iñaki Williams, el germà major des Williams després de la lesió de Nico. Ara combinava una trolta en Iñaki Williams, Gallà que fica la cama. el balón que la toca en Iñaki Williams y es banda para Valencia. Iñaki Williams diu que no, que le había tocado ya, pero la asistente de banda de Ortiz Arias diu que es pilota Peral Valencia en servicio de banda.
2: Y fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context,
0: no,
2: quantes
0: no.
2: parades recordes de Dimitrescu?
0: No, per això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca a Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar i xeval al rere per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu, Pepelu que s'emporta i se valor. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat, és una primera part sèria, un equip ben plantat sobre el terreny de xoc, la llàstima ha sigut pues, ixe penal, però crec que el València està fent un bon partit, ha fet una bona primera part així, davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar,
1: la verdad que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí, se complix el minut 45, anem a veure, perquè va a afegir dos minuts, va a afegir dos minuts l'àrbitre, és el que li queda a esta primera part, quan ara combina Diego López en Hugo Duro, de nou Diego López, el rechaza ahí, afavorece al Valencia y la vol recuperar Xomert i Tàrrega. Es dos centrals que vol entrar a esa pilota. Ahí está Xomert amb el balón. Xomert que busca el pase arrere.
1: Ay, Diego,
0: per
1: al
0: soporter, per a Stole Dimitrievski.
1: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
2: Y saben cómo está el equipo, tinc ganes de veure com es de la banqueta s'activen, ¿eh? Y aporten... A la Chespa, encara es pronto, bé, però jo crec que avui tinc una pedrada
1: jugar,
2: que Ramachani i Umar Sadik van a citar el partit.
1: Umar Sadik no lo sé, però Ramachani va salir seguro.
2: Com a mínim a citar.
0: Bueno, pues un minut queda, un minut li queda esta primera part per a que acabe este primer temps. El baló de Xomert, el suís buscant ahí a Pepelu. Pepelu, la pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ixe minut final dels dos que ha fetxit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xorar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, ixe baló dividit arriba bé, Guido Rodríguez, vinga que esta pot ser l'última. A veure Hugo Duro en la pilota, Hugo Duro i Diego López tocant-la ahí Guido, Guido, el baló de Pepelu, Pepelu, anem a veure que entra per banda José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà, entra Gallà, Gallà que s'entra molt forçat Gallà, arriba Diego López, arriba Diego López que trata d'arribar Diego López, ahí busca la centrada Diego López, el baló amunt, la trau Gorosabel, la pilota ara ahí per a l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit. Empat a zero el marcador després d'haver-se disputat estos primers 46 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip, la llàstima. Ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
2: N'hi ha que seguir, però també te dic una cosa. Si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguem continuat en este plan de partit que m'està funcionant. Igual t'haguer estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és de veres que aniries en un gol més en el marcador, així que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
1: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después... Incluso las ocasiones de más peligro las ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego. Porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Athletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo, y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
2: Pues Robi, desde el estudio central de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València. Un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però... Bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao ja ho hem comentat. En la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams. Ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparat. Vicent Burguete, Ricardo Arias per a començar esta segona part en Sant Mamés.
2: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és la plataforma més fiable per a les dades, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips, si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38 i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat de penal Hugo Duro. Està aviant aquesta pilota al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
1: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocat ahí el central de l'Atleti Bilbao, Hugo Duro, que s'ha fet mal.
1: Tarjeta,
0: i la falta,
1: no?
0: És clara. No ha tret... La falta és clara, sí. De Geray, el central de l'Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
2: Se tocava la gola, Se tocava la gola, igual algun colp en la...
0: No, pues, ateme. No va a pitar falta, No va a pitar falta.
1: Joder,
0: yo pensaba
1: pues,
0: que
2: pues
0: sí.
2: Es muy clara, ¿eh? Es
0: pues
2: clarísima.
0: No va a pitar falta.
1: Se desentiende
0: pues el balón para Leti Lo. A mí también va a pegar. Sí. Y lo que está en Yenli Pepelu.
1: Se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro.
1: Se desentiende
0: pues,
1: por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada. ¿Para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues primer dos minutos de choque de esta segunda parte, así en Samamés, 0-0 el marcador. Es Mateixos en el Valencia, encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara per banda esquerra i Diego per la dreta. Antara perdu la pilota, Guido Rodríguez. La recupera Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams. La pilota Iñaki Williams busca la centrada. El balón per a Sancet, per darrere. Venía Pepelu, le ha llevado la pilota, molt bé. Pepelu.
1: Se mueve el
0: balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
1: Se mueve el banquillo, Roby.
0: De moment no. De moment no. Però ja dic que el canvi tàctic és ha col·locat el míster a Luis en la banda esquerra i Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu i Guido.
2: El València, bueno, pues Roby, ara... que ara mateix... Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el, no és solament una sensació que s'estiga pregant amb nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí. En les xifres en la mà, el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quant a imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la... Primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta el d'Aldaya. César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc. Completament buscava el passe a Gallà, no l'ha eixit. I la pilota la recupera Leti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament. Gallà per darrere, molt bé Gallà. Molt bé Gallà, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
1: No està precís hoy, Guido.
0: Ha ficat el balón,
1: Guido, eh? Per a que jugui ja. El partit que menys precís lo veo a Guido, eh?
0: La pilota, ahí buscava Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro. I ara Unai Simón, que colpeja en llarg, canviant la pilota a territori valencianista. Xomert en el bot i tarxeta groga per a Xomert.
1: Vaja.
0: Tarxeta groga per a Xomert en el bot amb Ollant Sancet. La tarxeta groga per al central suís del València.
1: A mi no és barata, eh?
2: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir que no entenc, pero...
1: No, si a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Bilbao, després d'aquesta tarxeta que li ha costat a Xomert. Baló penjat dins d'àrea el València, el baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner. Pues va ser córner per a Leti de Bilbao. Ese baló que penjat a Islària, la pentinada de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per a Leti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski, de nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou a intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant aquesta pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a Leti de Bilbao, des de la part esquerra, de la portería
1: aquí,
0: del Valencia.
1: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. En estos balones altos.
0: Les marques, que no n'hi ha que entes a xustos defensius. El xoc aeri és perillós. Ojo, ixe baló. La pilota que la vol traure el València. Arriba Iñaki Williams. El llançament, Selimbald a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe. Ni se rechaça ahí de Iñaki Williams. Se n'ha anat molt desviat fora
1: Los corners que
0: de la portería del Valencia.
2: Pero fíjate, sí que el Valencia, per fijar un aspecte a corregir, sí que ha de conseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
1: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
2: Bueno, incluso bueno, puede cambiar pues... el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: Hugo
2: per Omar Sadik. Ya veremos.
0: Está calfante en la banda, no més Ugrinić, ¿eh? Es Ugrinić el que veig calfant la banda, no sé, tindrà algun problema Pepe Luguido, però és Ugrinić el que està calfant, l'únic jugador en la banda.

0: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
1: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar davanter madrileño del Valencia. Y el balón directamente a Les Mans del porter. Unai Simón.
2: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni molt menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
0: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
1: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrata ahí al jugador del Athletic Bilbao.
0: Pues puede ser.
1: Y tarjeta groga para Pepelu. Recordem, va a Persebus de Sanxio. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, Son las que estarían a Persebuch.
0: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
1: ojo,
0: sí que...
1: Ojo a Leti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski. Aparegut Dimitrievski, aparegut el porter del València per a salvar a l'equip d'una jugada que era molt perillosa. S'havia quedat sol Iñaki Williams, se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per a l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, el salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament de Iñaki Williams.
0: Menos mal.
1: Ojo, ahora ese balón. La pelota y Dislaria. El balón muerto. Tenía que ayuñarlo. Finalmente. La Tret Schomert. Finalmente la Tret Schomert. Juan Dimitrievski era, se está en terra en problemas. Dimitrievski. Manebor y esa pelota continúa en perilla. De Athletic Bilbao. Era falta en ataque del jugador de Athletic Bilbao. Aunque ahora que protesten. Y ahora Dimitrievski a terra. Sabía fer mal en esa última jugada el porter del Valencia, que ha estado decisivo, salvador una otra vuelta, En ese mamá, Iñaki Williams. Guido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí, había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez y es la falta que ha pitat.
2: En lloc de Stole... Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski, perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals. El seu rendiment, des de que se va lesionar Agirrezabala, ha sigut, vamos, immediat o no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
1: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en aquesta última jugada, en aquest córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. I s'ha jugat a Iñaki Williams. I ha sigut després en el córner. Quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'Estadi Sant Mamés. El xoc parat. Atenent a Dimitrievski.
2: Pues el València, que este es... pauses, un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi? És com...
1: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de l'Athletic Bilbao perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
0: Haciendo cuentos.
1: Però bueno, sí. Anem a veure.
0: És que le hace falta a Geray, En la jugada que sale a despejar...
1: Pot estar un poc emocionat, no sé si està un poc... El doctor...
0: Le desestabiliza Geray.
2: Sí, está mirando cosas de la vista, sí. Robi. Está parpadeando Chanfort de Dimitrievski.
1: Igual puede ser que estiga un poco emocionado el colp.
2: Pero ya está bien.
1: Sí, un poco el protocol que marca ahí, Medic. Es el que le ha fet el doctor Aliaga. El meche camp del Valencia, pero va a poder continuar Stole Dimitrievski en este minuto ya 63 que estén Diwitz de la segunda parte. Ya va Dimitrievski a ficar la pilota en movimiento. Baló amunt, buscante a Diego López. Abre Diego López a la pilota. Diego López la volía a jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro en el balón, el rechaz que el vol trobe a Leti de Bilbao. Esa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta a Leti de Bilbao. Ojo, ese balón de Joan Sánchez. Yarga para Iñaki Williams. Pero ahí estaba B. El portero de Valencia. Pero aferza en la pilota porque no arriba. Iñaki Williams en la Leti de Bilbao. Que está preparando un cambio ya, un otro cambio. Ernesto Valverde preparado para entrar al terreno de choque. Alex Berenguer, el dorsal número 7, para entrar al terreno de choque en este minuto 64 que se va a cumplir.
2: Posiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
0: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
1: A lo que trao. Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde Darrere. Centrals que la bola entra ahora. Tárrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tárrega. Tárrega en curte buscando ahí a Guido Rodríguez. Guido, el balón había ixit. Y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Mantén está el cambio. Ahí entra Les Berenguer y se va Ollán Sancet.
0: Bueno,
1: Berenguer, pero Ollán Sancet es el cambio.
0: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
1: Ahora que vuelve ahora César Targa, se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cao que per la pilota. Y ahora ni hay que tornar porque contra Colpechenech recupera el balón la de Tibiloao desde la par dreta. El balón buscante Iñaki Williams. Ve Xomert imposándose ahí. Iñaki Williams ya trae la pilota a Gallá. Pero al Suiz Xomert también el balón. Continúa Xomert a la disputa y esa pilota. Cao Xomert. Y han fe falta al Suiz. Y el balón que va a ser. Pero al Valencia, se preparen los cambios, se preparen los primeros cambios en el Valencia, va Urinic y va Sadik.
2: I Rubí,
1: Urinic i Sadik.
2: M'ha paregut sentir que abans quan has dit que estava encalfant en la banda no has dit Ramazzani?
1: Està Ramazzani ara també, sí.
2: Ah, vale.
1: Però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
0: Pepelu està con tarjeta, no?
2: Sí.
0: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
1: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantísimo. El balón ahora que juega Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, pero José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero banda izquierda, busca la central Luis Rioja. El balón que trau. Atreta ahí la Leti Bilbao, enviante ese balón fuera. La pilota ahí, que la atrete Vivian. Ese gusta tres cambios, que hace la Leti Bilbao, Vivian ara y Geray como a centrals.
0: Sí, por la por, ¿no?
2: O sea, correcto, un Vivian que sí que es de veres, que no está teniendo el seu millor any. De fet, va anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer mella i per veure porteria.
1: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro de la banda dreta, atacant ahí la porteria València buscant el passe. Ahí per a Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri. Entran per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajuntat línies el València. I ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el contra un fa mal. Berenguer que busca la centrada. Y ahí Altai Guido. Davant Alex Berenguer. Y el córner que va a ser para Leti de Bilbao.
0: Empiezan a subir las pulsaciones.
1: El córner que va a ser para Leti de Bilbao. Jugada balón para Denou Perilla. Tensa ahí. Alex Márquez con DMI. Contundencia defensiva. Orixe balón. Hugo Duro que la trae de cap. Ayuñan la pilota. El balón que el recupera Vivian. Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trao Guido. Una otra vuelta al balón. Ha tret Guido el balón. Pues va un triple cambio, ¿eh? Porque va también Ramazzani. Barra Machani, Urinic y Sadik. Va un triple cambio el que va a hacer el míster Carlos Corberán. Ahí está preparats Ramazzani, Urinic y Sadik. A veure jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
0: Diego, Hugo i Pepelu.
1: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. Y entra Ramazzani y se va Pepelu y entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu que se retiren del terreno de choque. Tres jugadores de refresh que les matéis exposiciones. Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu y Ramazzani per Diego López.
2: Pues ahora el Valencia que cambiará, cambiará de guío, ahora ya no será un choc como el que envisaste. Yo creo que ahora igual busque más verticalidad, más desmarque entre Sadik y Ramazzani, más combinación en tres cuartos. Creo que es lo que fa falta, porque a Valencia le está costando un poquet más a plegar al camp rival y sobre todo encadenar ahí Perí. Sí que de veres que si no, como en la primera parte en Tingut, pues igual más Perí que el Athletic Club, sobre todo también Perí ese penalti. Pues en la segunda parte yo diría, Robi, que Unai Simón no está siguiendo prácticamente protagonista.
1: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i a veure Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues...
2: Miquel.
1: Va al servicio de banda favorable. Miquel Vesga, sí. La treta de banda per la Tibiró. Lo alo d'Islaria. N'hi ha que allunyar-lo. A veure Ramazzani, pues que vol treure aquesta pilota. Llarga i per a Sadik. A veure Sadik. Javi Guerra. Javi Guerra, Ramazzani. Se la porta l'Argi. A veure Ramazzani. El balón llarga per a Ruiz Rioja. Contra el Ruiz Rioja d'Islaria. A veure Luis. Continua Luis. Luis,
3: puntos,
1: Luis ya s'ha quedat a soles. Ya s'ha quedat molt a soles. Luis Rioja busca la centrada. Sadik. Gol. Gol. Sadik. Sadik. Sadik. Sadik. Sadik. Sadik. Sadik, el gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik, per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1. Ahí estava Sadik Omar rematant de cap. Que bona com li l'ha col·locat ahí en eixa banda esquerra Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que ve Sadik, que ve Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de cap ha marcat Sadik Omar.
0: Com s'anticipa, Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, ¿eh? Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete, ¿eh?
2: Rioja temporiza muy bien y fixeu vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta. Y Sadik que se anticipa a un Vivian que, estando en el seu momento, ni de coño le dice que el davanter se anticipa.
0: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
1: Claro, es que al final, sí, señor.
2: En la entrada de Urinic, Ramazzani y Sadik, el partido no va a cambiar. De feta al Valencia le convenía más en este momento. Ahora ya no, pero en ese momento un partido de idas y venidas que un partido posicional, porque esta vez muy junt del área del Athletic Club. Y es tres puntos que ahora mateix son d'or, ahora mateix 42 puntos del Valencia.
0: Qué importante, de verdad.
2: Y es muy importante.
0: Y qué largo se va a hacer. lo que queda.
1: Bueno pues calma. Ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik. Per avançar a València al marcador. Per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1,
0: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
1: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxa, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara estan fora de xoc, Sadik, en ixe passe que li havia col·locat Javi Guerra. Però, evidentment, este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
0: i la primera,
1: en tot el que esté diente.
0: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien se anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
1: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la. Llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable Sadik Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
0: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
1: 75, 30 de la segona porta.
0: Ahora tenemos que hacer lo super difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones muy largas.
1: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo, el remate! ¡Dimitrievski! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Quina parada de Stole Dimitrievski! ¡Salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de verli la treta Unai Gómez! ¡El remate Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada! ¡Pero aparecer! ¡Ahí el salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
0: ¡Dios santo!
2: ¡Mare me guarrobi! Se ha estirado como una goma de chicle.
0: Muy similar la jugada a Sadik, pero más lejana.
2: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut de Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partir de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
1: Una volta penja d'Islària, n'hi ha que trobar aquesta pilota. Vinga, ara també n'hi ha que
0: tindre el control del partit,
1: parar-lo, perquè
2: encara estan apretant-nos. Sí, però sempre és un jugador que li costa moltíssim.
1: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga. Ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara i se való per a que jugue ahí Jaureguizar, buscant el passe d'Islària per Iñaki Williams. Xomerta corner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik, però ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez, quina parada, quina mà li ha tret salvadora, perquè anava dins, ha volat Dimitrievski, se va a trobar el córner, a veure, se va a l'Odis l'àrea, xa pilota, tenia que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja, ni se corre que havia votat l'Eti Bilbao. La pilota continua sent per a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
0: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor encara. I també, ja que, com deia Ricardo, baló fora de San Mamés, perquè això és com
1: ojo,
2: tot, és
1: no,
2: més
1: ojo,
2: difícil.
1: Ojo, quasi... se'n va fora. Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, Tenim que saber jugar el partit ara, eh? Ells ara mos van apretar, mos van exigir.
0: Hay que ser más inteligentes que
1: nunca. N'hi ha que pararlo, n'hi ha que tirar d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, pues ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, pararlo quan toque, en fin, tot això que Ricardo Arias sap ben bé.
0: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa que vamos a decir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts i tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
1: Oh, una victòria que seria importantíssima, ja dic, en aquests anhelats, 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El valor ara que tracta de jugar Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El valor de Gerai Herrera buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a Gorosabel i Vivian Herrera. De nou per a Gerai. Gerai per a que traga la pilota.
0: Escolta
1: en l'esquerra. Estava Yuri. A veure Yuri. Yuri que la vol col·locar.
0: Fíjate.
1: El passe per a Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molt bé. Molt bé, Javi, molt bé, Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el baló que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat va Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat. Estem en el 35, 80... 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va treure de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà. Guido, el baló que vol recuperar l'Atleti Bilbao. Guido, disputant aquesta pilota, la llunya Guido. El baló llarg que recupera Gerai per l'Atleti de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Àlex Berenguer, amb la pilota, la va penjar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea, i se vol una altra volta en el rechaz, espera d'ells, per a l'Atleti de Bilbao, ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, a veure recuperar la pilota, Javi Guerra, el baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga, y la pilota que va a ser nuestra.
0: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados, y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, les, Yuri es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrer.
0: Hay otro cambio.
2: Y tú tens...
1: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreny de xoc, el central basc, el jugador ex de l'Atlètic Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira, Javi Guerra, i va a entrar Unai Núñez.
2: I així entra
1: Unai Núñez. Aplaudiments per al central del València, ex de l'Atlètic de Bilbao, i se va a col·locar pues, en una defensa de tres centrals.
0: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
1: pues,
0: Javi.
1: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, col·locant tres centrals. La entrada de Unai Núñez, en Xomerte i en César Tàrrega.
2: Pues
1: retirant a Javi Guerra.
2: Y un famoso actor que en la entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
1: Va el córner.
2: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
1: Va el córner per a Leti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stoli Dimitrievski. Allà va Berenguer, la pilota munta, Borussia Baló, directament a les mans de Dimitrievski.
0: Quédate media hora ahí.
1: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra. Està Xomert en terra, és... No sé si és Xomert, sí.
0: Sí.
1: És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
0: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
1: Bueno, pues...
0: Nosotros tenemos...
1: Se va a recuperar Xomert.
0: Estem
1: en el minut 83. Minut 83.
0: Ah, no.
1: L'Atleti de Bilbao, ahí. Ara els seus jugadors. Sí, sí, Dimitrievski a terra.
2: Se choquen.
0: Se choca con Unai.
2: Robi, se choquen Unai Núñez i Xomert cap en cap.
0: Cerró.
1: Dimitrievski a terra. Està en problemes el porter del València. Así estan protestant. Perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrievski. Per això, la bronca de Sama Més, però Stoli Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stoli Dimitrievski en este tram final de partit, en este minut 84. Ahí estan les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40, la segona part, 85 de partit, el xou parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfant, Robi, Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és més talla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
1: Sí, home, anem a vore... Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Atleti Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se baló. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor. Trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. De Tibiló vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant en un glesidense, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. La jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán, se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán, i el baló de nou en moviment, tram final d'este partit, minut 87 de partit, 42 de la segona part, el València guanyant 0-1, trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadik, corre Gerai, Gerai i Sadik, Sadik entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a Leti Viló, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem bien en els minuts decisius, en els minuts finals, i Eixarà van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la, desesperada, penja la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadik, ojo, eixa pilota, continua en poder a Leti Viló, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai, Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts, que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir, que no se jugue res ara, el ofici més que mai de l'equip que està present, ojo que reneix la pilota Sadik, ha tractat de sorprendre Sadik des de lluny, ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadik a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València, quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido, Guido el baló per a Sadik Umar, a veure Sadik que s'emporta la pilota, Sadik amb el baló, Sadik que busca el passe, ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló, Noix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba i se baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps ha afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li quedarà al València, per a defensar el gol de Sadik que está donando la victoria, el balón de Yuri, Yuri la pilota para Jaureguizarra y talla Beguido, pero el rechazo es una travolta para Leti Bilbao, para Gerai, Gerai y Vivian, Vivian buscante el pase a Incurtet para Gorosabel,
0: hay que Gorosabel
1: para Iñaki Williams, Iñaki Williams ahí es en 40, Gallá, Ore Gallá, Vega ya el tall, Vega ya el tall para enviar la pilota fuera, venga que se va a cumplir el 90, se va a cumplir el 90, anem a estar atents, ahí el temps afegit, penjarà la pilota Leti Bilbao, el baló munt, ahí estava Dimitrievski, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
2: Pues Romy, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues puguem...
1: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts de afegit pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors. Vinga, tensió competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao. El baló que trau ja l'equip basc. La pilota en moviment. La volen jugar ells. El baló per a l'Atleti Bilbao, penxe la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, Stole Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con Diego Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga, buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai, Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani, a córner, a córner.
0: Però estar media hora para sacarlo.
1: Que ve Luis Rioja, con li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri,
0: ahora
1: y se való.
0: Que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
1: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner, ja han passat 2 minuts del set que ha afegit l'àrbitre, encara ne queden 5, encara queda molt, però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts, ahí està el València buscant el pas arrere, Guido ha tret el córner arrere, la pilota per a César Tàrrega, César Tàrrega i Xomert, Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez, Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerai, a veure que apareix Ugrinic, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jaureguizar, el que trau la pilota, Montent Eixara, i Xir Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, A la derecha, pero Gorosabel, Jaureguizar en el balón, talla Beguido, arriba Ramazzani, venga, Tequisi, Rappi, Ramazzani, venga, esta es nuestra, a ver Ramazzani, Sadik, Ramazzani, segunda autopasada, pero hay aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trao ya llarga, y se baló per a Yuri, buscante el pase, ahí per a Iñaki Williams y la entrada Rere.
0: Buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
1: Queden cuatro minutos. Aurinich, que ayuña la pilota a la portería Leti de Bilbao. 4 minutos queden en cara del set que ha fechit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai. Así en Sama Meso, el València está guanyant amb el gol de Sadik. Pero en cara ni habrá que patir molt, ni habrá que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, Iñaki Williams, el passe ahí per a Gerai, que penja la pilota, busca Gorosabel, ahí la toca, Gallà, córner, ha tocat, era Luis Rioja, ay, el que havia ficat el cap, per a desviar a córner, la pilota, per a l'Atleti de Bilbao,
2: pues tres minuts.
1: Córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts, se va a treure el córner, jugada balo parat, de nou perill en la porteria del València, n'ha que defensar-ho, i se corre, i se balo amunt, el remat per dalt.
0: Bueno.
1: El remat que se'n va per dalt de la porteria de Stole Dimitrievski, queden 3 minuts, vinga, queden 3 minuts, li queden al València per a saltar de nou Sama Més, per a tornar a guanyar, així en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava. Des de la temporada 2019, 7 anys, 7, que no ha guanyat l'València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va treure Dimitrievski, el baló d'Estole, llarg, buscant a Sadik Umar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadik sobre Yuri. Ahora está preparado el cambio, Jesús Vázquez. La banqueta del Valencia está advertiendo el árbitro de la banqueta del Valencia que no isquen, que es mantingen. Y va el cambio. Ahora el cambio. Está Jesús Vázquez. Había tres, pero va el cambio primer. Se va Renzo Sarabia y va a entrar Jesús Vázquez. Es l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va a jugar a cama canviada, que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va a passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.
0: Bien, Renzo, dos bien.
1: Últims minuts.
0: Bien, hijo, bien, Renzo.
1: Del set que ha fechit l'àrbitre, vinga, que estén tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Targa, la pilota l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que la ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner. Que va a traure l'Atleti Bilbao, ese córner. Cuidado, la pilota amunt. La treta i Guido. Guido que no deixa pilota. Corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló. Que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, este viene el segon finals. De ser que ha fechit l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora. Vinga,
0: això
1: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 100 minuts d'afegit. Des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts. Sí, senyor, per assaltar de nou Sama Més, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint en este dia, en este diumenge 10 de maig. Ve el baló amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit, així en Samamés, va guanyar el València, va sumar una victòria vital, oh, per la permanència, 3 punts d'ors, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí está Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el valor de xit es banda, però està ja complit, passa ja un minut, passa ja un minut del set afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, la victoria vital, importantísima para el València, para colocarse en 42 punts, yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad, para los tres últimos partidos de Lliga, en un partido muy serio que ha hecho el València, así al estadi de San Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en San Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a eixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en San Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades a 2 puntes del descens i rivals molt complicats, Rayo Vallecano Mestalla a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per...
0: Podemos.
2: No, per jugar, Ricardo, una volvemos, valoración de este partido.
0: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te vaig a dir més, és el rècord de l'Athletic Club en derrotes. 17 derrotes de l'Athletic Club esta temporada, però en San Mamés han encadenat 7 en esta. És segurament la pitjor xifra en molts anys de l'Athletic Club. I el València, que ha contribuït a esta xifra, en l'Athletic Club que perd ese partit que estaven ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
0: Mira,
2: les imatges que veiem en la televisió és lo bonico. És lo bonico
0: de los
2: jugadors. De futbol, que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim aquesta permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
0: sí,
2: cap,
0: senyor.
2: Pues te lleves un pes de damunt.
0: Tu senyor, tu l'has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido... que bueno, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo duro que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente, pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
2: Pero
0: horroroso.
2: A mí, honestamente, vamos, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano en cara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que plegaran en el rodaje. Yo estaba un poquito a temorir, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tiene los mismos puntos que nosotros, van a emanar a los tres puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
0: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo, durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
2: Y sobre todo, muy importante, recordemos que en estos 5 puntos de diferencia que tenemos respecto a las zonas de descens, muy importante el gol a Berats, Ricardo, porque de 8 rivales que están ahí clavados en la baralla del descens, cara que ahora mateix el Valencia en 42, pot ser que virtualmente hice un poquito de esa cábala, pues tens el gol a Berats guanyat contra Español, Sevilla, Alavés y Levant. El tens empatat contra Mallorca y Girona y en contra contra el Elche. O sea que de 7 rivals que están en la posición de descens, en esa lluita solamente tens el gol a Berats perdut contra uno. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues este es no está fet en cara, pero virtualmente.
0: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
2: Esta es la línea correcta que
0: el equipo al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
2: Pues con diguem, al final el Valencia ha conseguido esos 3 puntos d'or. Además está Josep Rovira en San Mamés. A ver si podemos pues fermos en ahí cuando siga posible. Pero ahí el escoltem.
3: Así estem amb José Luis Gallá, el capitán del Valencia. Os podéis imaginar, contento, feliz, era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
4: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en este estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
3: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
4: Bueno, al final, nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y seguir.
3: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. En un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
4: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy de los importantes de la Liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras y... hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
3: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
4: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar el siguiente, es lo que tenemos que hacer.
3: Enhorabuena, capitán.
4: Gracias.
2: Pues les paroles del nostre capità José Luis Gallà, que com deia, anem a continuar lluitant perquè no hi ha tre camí. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, 9 punts en xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Stadium contra la Real Societat i, per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
5: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partidos en VCF Radio.
6: Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.

0: segunda para Kempes. El recorte otra vez hacia Kike Wolf. Puede meter la pelota en el área. El golpeo. Le cae otra vez a Kempes. ¡Gol! ¡No!
1: Baraja, baraja, dice el área. Baraja, baraja, baraja. ¡Gol! ¡Gol! Entra Vicente, dice el área, Vicente, gol. ¡Gol! El Valencia frente al doblete histórico. Baraja busca a Vicente, ahí está el pase para Vicente, ve, ahí sigue Vicente. Vicente para Mista, la frontal para marcar, Mista, gol. ¡Gol! Final, Alemore, final, Miracolina, final. El Valencia, campeón de la Copa de la UEFA, el doblete ya está así. Hasta ya está, va a ser campeón.
2: Se ha acabado.
1: Va a ser campeón.
3: Ya la tenemos, sí.
1: Venga, ya está.
3: Venga.
1: La Copa de Centenari.
4: Así comienza el partido del Valencia a VCF Radio.
1: Molt bona vesprada i benvinguts al partit del València. Així estem a l'estadi de Anoeta Sant Sebastián en este penúltim partit de la Lliga, jornada 37. Este Reial Societat València que va començar en una hora a les 7 de la vesprada. Un València que vol assegurar ja matemàticament la permanència després de que no va poder ser en eixe empat davant el Rayo Vallecano el passat dijous a l'estadi de Mestalla. Avui un punt, un empat li valdria, però el València vol la victòria, guanyar, aconseguir els tres punts així a l'estadi d'Anoeta i acabar el millor possible esta temporada davant una Reial Societat que avui no se juga res, que ja està salvada en els 45 punts que té. Es jugarà en competició europea per ser campions de la Copa del Rei. I des d'ací, des de l'estadi d'Anoeta, te ho anem a contar en directe. També els estudis centrals José Manuel Reina de la Ciutat Esportiva de Paterna. Ja amb l'alineació de València confirmada, n'hi ha canvis, n'hi ha novetats. Són titulars Jesús Vázquez i Unai Núñez per les lesions del capità José Luis Gallá i Renzo Sarabia, i el que també torna avui a la titularitat és Urinich per Pepelu. Per tant, l'11 del València que s'enfrontarà a la Reial Societat, el format per Stole Dimitrievski en la porteria, en defensa con Di en banda dreta, torna a jugar de lateral Unai Núñez. Parella de centrals, el suís serà Ixomert i el que avui serà capità del València, el d'Aldaya, César Tàrrega, la banda esquerra per a Jesús Vázquez per la lesió de Gallà, encara que el capità ha viatjat, ha volgut estar així, al costat de l'equip, ara després ho contem, Guido Rodríguez, l'argentí Urinich, en ixe doble pivot, les bandes per a Diego López, i el Sevilla Luis Rioja, Javi Guerra fent la mitja punta, en llibertat de moviments el de Xilet, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I si és l'11 del València que s'enfrontarà a la Reial Societat i que ja diem busca assegurar avui matemàticament la permanència i no dependre d'altres resultats. Ara ho contem tot des d'ací, des d'Anoeta, ja connectats a la sintonia d'UVCF Ràdio.

0: Don Vicent Burguete, què tal?
1: Bona vesprada, Robi, com estem? Com va l'horatge per allí, per Anoeta? Per així un poquet pues, ennuvolat i veurem si plou. Espere que el partit allí siga més alegre.
0: Bueno, per així és bona temperatura. Estarem sobre, bueno, temperatura 16-17 graus. De moment no plou. Està núvol. No n'hi ha previsió de pluja, però bueno, així després ho veurem. Però bueno, tot està ja preparat per a el València, que ja està en el seu vestidor, en ixe 11, que hem contat, Vicent, en canvis, en novetats, obligades, algunes d'elles, per ixa lesió de Gallà, que se va lesionar el partit davant el Rayo Vallecano, al igual que Renzo Sarabia. Ahir el club pues, va fer un par mèdic, ja advertim que no anaven a estar ni per a este partit ni per a l'últim partit de Lliga el pròxim dissabte de Mestalla davant el Barça. Jesús Vázquez i Unai Núñez, que van ser els seus substituts quan se van lesionar el passat dijous a Mestalla, i la novetat està en el centre del camp. Ugrinić per Pepelu, la resta tot igual.
1: Correcte, Ugrinić per Pepelu, el pues, centrocampista suís que intentarà aportar aquest dinamisme al equip. Múscul en Guido Rodríguez i Ugrinić, però recordem que Ugrinić, a banda del múscul, que és un portent físic, pues, també té una qualitat abismal. També l'acompanyarà en el mig del camp Javi Guerra, en aquesta línia més avançada. Jo crec que prop de la porteria és on vegem la millor versió del de Gilet. I en els carrils, correcte, com comente, front a les baixes de Sarabia i de José Luis Gallà, del capità, pues estan Jesús Vázquez i un Unai Núñez que sempre que va ocupat el carril dret des de que va vindre en hivern, pues Robi ha fet uns partidassos, un bon rendiment.
0: Bueno, pues ara anirem comentant-ho, però bueno, avui en esta penúltima jornada de Lliga, lo que hem dit, si el València empata o guanya, pues matemàticament pues aconsegueix la permanència en els 43 punts que té actualment, en els 43 punts, com ja comentarem també, o venim comentant estos dies en l'informatiu, també el València se podria salvar, s'haurien de donar una sèrie de resultats i combinacions totes adverses per a poder baixar. O sea que tu avui, si empates, i per supost si guanyes, estàs salvat matemàticament. I també si se dona una sèrie de resultats com si perd el Girona, per exemple, davant l'Atlètic de Madrid, o empata o perd el Mallorca davant el Llevant, també estaries ja salvat matemàticament. Tot això se pot donar en la jornada d'avui, Vicent.
1: Pues sí, en la jornada d'avui es pot donar, a veure què passa sobre el camp, però sí que és de veres que el València pues, té molt complicada i s'ha, pues, bueno, ixe descens a segona divisió. El València que, no obstant, independentment de que puguen baixar o no, pues vol els tres punts com ha de ser, perquè al final és el València. I també recordem, fa uns dies veiem en Twitter la Liga en directo que es dedica a traure estos punts, pues probabilitat de salvació, si el València sumara 0 punts, seria de 99,56%, un model aplicat en 40.000 simulacions per a cada escenari, i en cas de sumar un punt, 2, 3, 4 o 6, en els 6 que queden, pues seria el 100% de probabilitats d'estar en primera divisió.
0: Bueno, pues ja diem, a guanyar. I si no podem guanyar, o almenys sumar ixe punt, que matemàticament assegurarien ja la permanència en els 44 punts o 46 punts, però en els 43, ja diem, també el València se podria salvar, pues en esta jornada mateix. Si perd el Girona davant l'Atleti de Madrid, si perd o empata el Mallorca davant el Llevant. Bueno, pues anem comentant-ho tot i saludem ja al nostre comentarista y embajador, don Ricardo Arias. ¿Qué tal, Richard?
2: Pues muy bien, buenas tardes. Y esperemos, bueno, esperemos que cuando acabe no sean buenas, sean buenísimas.
0: Sí, güey.
2: Es mira, el único deseo que hay.
0: Depende de nosotros, Ricardo, sí. Ya buen dit. Si guanyem, per supost que estás més que salvat, tienes 46 punts, el empat també te valdria, 44, i fins i tot perdem, que no volem, però també estarem pendents dels altres resultats. Si perd el Girona davant l'Atleti Madrid o perd o empata el Mallorca davant el Llevant, també pues, en esta jornada mateix estarien també pues, ja salvats. No hauria que esperar a l'última jornada en Mestalla davant el Barça. Però el que hem

0: sobre Brais Méndez.
1: No hay que precipitarse. No,
2: yo creo que la falta es de Diego López, ¿eh?
1: No hay que precipitarse y sobre todo hacer más largas las posesiones de balón.
2: No, pero esta Real que te ha tantos titulares en la banqueta, si os fixeu, quan li pressiones alt, sobretot en els laterals, tenen molt de problema per a treure la pelota. Entonces, per ahí és on té que fer mal el València. Ja siga Diego López, Luis Rioja, combinant després per dins. Ja fa unes jornades, quan el Verán va dir que era molt important pressionar i donar continuïtat, perquè, clar, si furtes la pelota però després no saps jugar-la, no vas a cap puesto. Avui pot ser un dia per a fer això i ficar-ho en pràctica.
1: Bien, Guido, bien.
0: Bueno, pues el balón que trago ahí a Valencia, Rere, Xomer para el soporter, para Stole, Dimitrievski. En este minuto ya 52, set de la segunda par, pilota larga, pero Goduro no puede arribar ahí. El davantero de Valencia, el balón que recupera Jay Muñoz. Ahora para Carlos Soler, tocanla ahí. López que se l'emporte buscant a Oscarsson, no pot controlar l'islandès i la pilota que acaba en els peus del porter del València, Stole Dimitrievski. Ja estem veient ahí algun jugador calfant en la banda, està Thierry, està Pepelu, està també els canterans, Otorbi, Rubén Iranzo, bueno, ja... Calfante en la banda.
2: També vos dic un partit que no té un ritme prou alt, al principi de la segona part, així com en la primera, vamos, el ritme ha sigut frenètic, pot ser després d'aquest gol de Ayer Muñoz, també és de veres, però, vamos, per ara són 7 minuts de pues, duels, partit en el mig del camp, però en cap àrea.
0: Bueno, es la Real Societat ara la que té la pilota, la que busca i se való penxat en la frontal de l'àrea valencianista. La pilota ahí, que volia ficar el Ustondo, va Jesús Vázquez a la pressió per a furtar el valor a Pablo Marín, li l'ha llevat Jesús Vázquez i ara se l'emporta Diego López. La pilota per a Guajín, buscant el passe escorat en l'esquerra, està Javi Guerra i Diego López, és bona, a veure que se l'emporta Diego López, entra Diego López, caudis l'àrea, anem a veure... Perquè ahí, no sé si és penalto o no, ningú reclama, Diego López sí.
1: Hombre.
0: Diego López sí, anem hombre. A veure, perquè pot ser penalt. Hombre,
1: però hay que ir a protestar.
0: Pot ser penalt.
1: Però hay que protestar.
0: Esta continua. I anem a veure, perquè el baló, ahí la pilota, bueno, que la perte el València.
2: Que a mi,
0: ja te dic, me pilla de salt i no put, però... Bueno. Sí, Diego López sí, calçat els braços.
1: No quieres protestar, però por lo menos levanta los brazos. Nada, ya ha dicho el árbitro que nada.
0: No, ya la habrán revisado, te habrán dicho que no es penalti y que sigan. Y el show continúa, ahora Jesús Vázquez, el que vol recuperar la pilota. Ve Jesús, con se la portata ahí, Jesús davante el Ustondo. Que ve Jesús, continúa la pilota. El lateral de Valencia, pero necesita ayuda. Tiene que buscar
1: muy
0: el pase
1: bien,
0: para Diego López y está ahí. Pero Guido Rodríguez.
2: Trobe a Jesús
0: el Valencia.
2: Hoy trobe Jesús en confianza, ¿eh? Y es muy importante. No,
1: la verdad es que está siendo el mejor partido que le estoy viendo hoy a Jesús.
2: Es lo dicho, jugadores que si te confianza, molve, pero si no te, sí que es de veres que ya me es complicación. Si me es en una parcela tan complicada en el día de hoy, como es la del lateral izquierdo.
0: Bueno, pues el balón que va a ser para la Valencia. Boré que la volía a chugar.
1: Ahí, tener el balón. Tener el balón. Tener el balón ahí, no lo perdáis.
0: Pase para Xomert. Y la pilota que va a ser
1: antelo
0: la Real Societat. Este minuto ya 55-10.
1: A ver.
0: De la segunda parte.
2: Bueno, sí que es de ver es que en la lesión se ofería en la repetición para un segundo. Si yo creo que no es lo suficiente.
1: Hay contacto, pero no creo que sea suficiente como para pitar penalti.
2: Sí, pero bueno, Ricardo, tú imagínate el Zeus de defensor que te
1: bueno,
2: piten ese penalti.
1: Bueno, nos han pitado cosas peores. Vamos. En la retina seguimos guardando muchas de las jugadas polémicas que nos han pitado este año, ¿eh?
0: No, y tantas. Sí, de injusticias arbitrales.
1: Sabemos,
0: ¿no? Esta temporada, sí, y tantas. Pero bueno, continúa el partido. Continúa ganando el Valencia 1-2. Así en Anoeta. En este minuto 56 de partit, continua Valentes, gols que han marcat en la primera part Javi Guerra i Hugo Duro per a una victòria on el València estaria ja matemàticament salvat en estos 46 punts i d'acabar la jornada veurem el que passa i en els resultats que se produeixen.
1: Ahí bueno, va.
0: Ara
1: ahí va.
0: Hi ha que rematar la faena, n'hi ha que rematar este triomf per a que no s'escapen esta victòria ni estos 46 punts. Ara n'hi havia fora de xoc en aquesta jugada de la Real Societat. Prepara els canvis ja Matarazzo.
1: Sí, sí, ahí va.
0: Prepara els canvis ja Matarazzo.
2: Sergio Gómez.
0: I ahí estan, sí, preparats ja.
1: Ahí va la mascleta.
0: Pues ahí está. Va a entrar Oyarzábal. Va a entrar Sergio Gómez. Chudeume también. Y va a entrar Susic.
2: Casi res.
0: Susic, Sergio
1: yo,
0: Gómez
1: el que no
0: y
1: quiero,
0: Oyarzábal.
1: El que no quiero que entre es Takekubo.
2: Y ahora...
0: Senvalle Muñoz.
2: Unai Núñez y Rioja van a tener que
0: Senba
2: estar muy
0: atentos. Zaharian.
2: Porque per la banda izquierda ahora ya habrá proper y las combinaciones entre Sergio Gómez, Oyarzábal, Susic... Ya veremos.
0: Bueno, pues anem a veure. Ara és Òscar Son, el que us deixa passada.
1: I Brais Méndez, l'último, Robi.
0: Sí, i Brais Méndez, sí. Pues ha entrat Oyarzábal, Susic i Sergio Gómez. Així ara també s'ha fet l'escalfament. Sadik, Ramazzani, Pepe Lutierri i André Almeida. Els jugadors també que estan calfant en la banda.
1: Jo crec que van a... Jo crec que... Sadiki i Ramazzani van a jugar, seguro. Jo crec que Pepelu també. I crec que al final André Almeida, perquè se necessita alguien que connecte con Javi Guerra i que mantenga la possessió del balón, jo crec que André Almeida... Jo crec que André Almeida també va a jugar hoy.
2: Jo crec que Ramazzani va a cooperar aquest apoyo.
0: Bueno, pues continúa el partido, continúa el 1-2, guañante el Valencia, sí. En Anoeta daban la Real Sociedad. Tara Yadik, cara, seguro que cambia el partido. Lequido nos tierra en la entrada. Yadik de Oyarzábal. De Susic. Y de Sergio Gómez, que son los tres cambios que hace Matarazzo en este segundo temps. Para tratar de empatar el partido. Que està perdent la Reial Societat a Siena Noeta. Encara n'hi ha servici de banda favorable al València. Des de la part dreta, terreny de xoc propi. Trau ahí Unai Núñez. Buscava el passe per a Javi Guerra. No pot controlar Javi Guerra. El balón que el recupera una altra volta a la Real Societat. Ara este és Artàrrega defensant. Ahí a Oscarsson. Se'n va l'islandès. Oscarsson en la pilota. Busca... El pase arrere, ahí para Turrientes, Turrientes la hizo para Carlos Soler, la toca Oyarzábal, ojo Perill, Oyarzábal la central Islar y el balón, pues empata la Real Societat. Empata la Real Societat, el rechaz, ahí que Sasta Bellat en el traveser.
2: ¿Quién
0: ahí
1: marca Soler,
0: Y marca Carlos Soler, empata Carlos Soler para la Real Societat, es un rechaz. Que va al traveser y ahí Carlos Soler que empata, que no volgut celebrar el gol, evidentemente. Y
1: pero,
0: empata
1: pero
0: la
1: que,
0: Real Societat.
1: Es que centra solo, está completamente solo. Está completamente solo el jugador que centra desde la derecha.
2: Ahí veiem en la repetición que es muy mala fortuna.
0: La pilota.
1: Ahí tiene que ir Jesús
0: toca
1: antes.
0: En Tárrega va al traveser y ahí pues
1: tiene que ir mucho antes Jesús Vázquez, hombre. Y está viendo que le van a hacer la apertura de la jugada. Va a acabar ahí. No. No es gol de Soler. No es gol de Soler, no. No la llega a tocar.
0: Propia puerta.
1: No la llega a tocar.
0: Gol en propia puerta de Targa, sí. No la arriba a tocar.
2: Bueno, eso
0: no la arriba a tocar.
2: Entra una vegada de cada 20.
0: Ya no es porque están revisando el gol, El
1: árbitro sí, igual es fuera de juego, no sé.
0: Está revisando el gol el árbitro,
2: Semblaba que no, Semblaba que no.
0: Es gol. Dona gol. El gol de la Real Societat en propia puerta de César Tárrega.
1: Vale.
0: Porque Carlos Soler no ha arribado a tocarla, pues...
1: A sufrir.
0: 2-2. En este empat també estaríem ja salvats matemàticament. Este empat també ens valdria, però ja dic, ojo a la Real Societat, que ells en la entrada de Oyarzabal, de Susic, pues volen la victòria, volen acomiadar-se de Anoeta en un bon resultat. I ara, pues este gol de l'empat els ha donat ales, i ahí veiem com els aficionats donostiarres pues ara no paren d'animar al seu equip. Pues Ricardo Arias, ara el que tenim que fer nosaltres és pues saber jugar este partit, pues també. Sí. S'ha ficat 2-2.
1: Así de, bueno, así de claro.
0: Bueno, pues ara ho intenta Diego López. Ahora se la emporta Diego. El pase per a Javi Guerra. Javi Guerra, una altra volta per a Diego López. Diego López dice la llançament. Se'n va fora.
1: Vaya,
0: el llançament de Diego López. Se n'anà fora. Le havia pegat bé el Guajín en ese llançament, es que, a porta.
1: Es que ellos atrás.
0: El balón se n'anà fora.
1: Es que ellos atrás son un desastre. Ellos atrás son un desastre. Cuando sí, robamos, cuando robamos un balón en el medio campo, siempre le sorprendemos,
2: sí,
1: y llegamos.
2: Sí. El Valencia, si es un poquito más agresivo, el tercer partido.
0: Ojo, que ataquen eche el pase, pero Oscarsson de Islare. Oscarsson, gol.
1: Madre mía.
0: Oscarsson, gol. Oscarsson, gol. Pues la Real Sociedad que le pega la vuelta al partido.
2: Mare de Déu.
0: La bueno, Real Societat que li pega la volta al partit.
2: És el que comentàvem. 3-2
0: Oscarsson en 2 minuts.
2: Ha sigut moure la banqueta la Real Societat i mira el que ha passat. 2 gols en 5 minuts des que han entrat al camp. Pues esa és la gran diferència.
0: Pues en 2 minuts pràcticament la Real Societat que li pega la volta al partit i que se fica per davant al marcador amb el gol de Oscarsson. 3-2. I este resultat
1: és que damos una facilitat, ¿eh? ¿Cómo puede estar entre dos jugadores nuestro y que llegue solo?
2: En defensa sí que se ve que és un, bueno, primer la conducció que fa el jugador que està en Guido, que no s'aclaren ni Jesús ni Guido. I després sí que se ve que
1: pero esa jugada Xomert es el que tiene que cubrir las espaldas de Tárrega. Porque Tárrega tiene que darse la vuelta, tiene que tirar para atrás. Y el que tiene que ir a ese jugador es Xomert. No puede llegar con esa facilidad y con esa soltura. Y sobre todo, solo no puede llegar hasta ahí.
2: Totalmente.
1: Es que son regalos nuestros. No es acierto de ellos. Son regalos nuestros. Y ahora a ver cómo levantas esto.
2: Pues bueno, ara, el València que té que ser...
0: El balón córner ara. La jugada córner ahí. Se való de Hugo Duro, que ha acabat en córner. Davanter del València, que ha buscat ese gol de l'empat. Ahí se l'han portat bé Hugo Duro, però al final li l'han llevat. I el balón acaba en córner, que va ser Peral València. Ojo, ese balón. La pilota penjada. La trau... Ahí Oscarsson. Y el balón de un árbitro que tiene que ser para la Real Societat.
2: Sí, pero fixeu-vos que realmente el València, quan més mal ha fet, és quan ha sigut més agressiu. Entonces, encara que pergues metres en el teu camp, pues el València que sigues de ver és que quan ha deixat de ser agressiu ha concedit de massa. Veurem la mitja horeta que queda, 25 minuts més temps reglamentari. Si el València pot agafar aquesta inèrcia per acabant i siguem verticals.
0: Sí, a veure si podem reaccionar com hem fet en la primera part, que s'avançava la Real Societat. A veure si ara de nou que estem per davall el marcador són capaços de revertir la situació i d'empatar el partit per a no dependre d'altres resultats, perquè la València en estos 43 punts y habría que ver. El Girona continúa perdiendo, ¿no?
1: Sí.
2: El Girona continúa perdiendo, correcto. Y de fet el único marcador que se ha movido es el de la Real contra el Valencia.
0: El Valencia Estaría Salvat, ¿no? En la derrota del Girona.
2: No, pero encara no sería matemática, perquè contra Girona estàs empatat a gol a Verats.
0: Sí, exacte.
2: I hi ha que esperar-se a la diferència de gols, Girona... que esperar el València té millor diferència
1: no
2: podem, de gols.
1: No podemos esperar al partido con el Barcelona.
2: El València té que sumar com
1: la sigui. La solució la tienes en el partido de hoy.
0: Y lo que tenga... Per això deia jo que n'hi ha que anar a buscar el gol de l'empat consiga.
1: Exacto.
0: N'hi ha que anar a buscar el gol consiga i no dependre d'altres resultats. Perquè, evidentment, amb esta derrota no estaries matemàticament... Salvat ni molt menys,
2: Lo que no has de fer és precipitar-te en balón, sobretot en camp contrari, perquè la València pot entrar en un bucle infinit de perdre balons, de pèrdues, i ahí sí que no hi ha més volta de fulla.
0: Pues ojo ahí, que és la Real Societat ara. Se preparen els canvis, se preparen ja canvis. Anem a veure en el València. Ara és la Real Societat, el passe... Ahí de Lustondo, recupera la pilota el Valencia, Neore Luis Rioja, el balón para Diego López, no arriba Diego López. Le ha guayate ahí Pablo Marín, corre también Hugo Duro en la disputa y esa pilota, Bore Hugo Duro, Ambice balón, Hugo Duro, el balón, pues van, está Sadik, está Pepelu, creo que van tres cambios de colp.
1: Ramachani.
0: Y Ramachani, sí, van tres bueno. cambios de colp.
2: Cuatro cambios, Robi. Pepelu, Ramachani, Thierry y Sadik.
0: Pues cuatro. Pues tenemos imágenes ahí de la televisión. Pues Sadik se torna a ficar la camiseta, anem a veure. Pero bueno, anem a estar pendents finalmente de los cambios que fa el València en esta segunda parte para reaccionar, para empatar consiga este partido que está perdente. 3-2, va Thierry, va Pepelu i va Ramazzani. De moment són tres canvis. De moment són tres canvis. Els que va fer el València. Pues ahí ara, jugant una altra volta a la Real Societat, Oyarzabal, a veure Oyarzabal, que se'n va de Ugrinich, ara talla bé i se való, que vol recuperar-lo el València, se li va la pilota a Ugrinich. Turrientes, Guido, el rechaz que el recupera ahí Susic, pero la Real Societat y la pilota Rere se való, pero el equipo nos tierra en este minuto 23 y Santa Uy de partit. Se nos ha complicado la cosa, Ricardo, ¿eh?
1: Sí.
0: Se nos ha complicado la cosa.
1: Sí, pero no es de extrañar, ¿eh?
0: Ojo, ahora ni a falta y tarjeta. Falta. Tarjeta roja, expulsat.
1: ¿Quién?
0: Acaba de expulsar.
1: Pero si
0: acaba de expulsar.
1: Si el balón lo tiene él.
2: Interpreta que es el último jugador.
0: Es el último jugador. Acaba de expulsar a Xomert.
1: Pero si el balón lo tiene él.
0: Acaba de expulsar a Xomert.
2: Pero bueno, por el balón, porque ya que a banda que es.
0: Acaba de expulsar a Xomert. Tarjeta roja directa.
2: Bueno, pero banda considera que es
0: l'últim jugador.
2: Primer, ya, pero ya que interpretar si es una acción manifiesta de gols. En caso de no serla. Pues podrien corregir aquesta tarjeta roja. Recordem que se va canviar el reglament i pues veurem què queda, però sí que és de veure que hi ha opcions de que no es corregisca aquesta tarjeta. Anava a dir ara justament que l'única arma que li queda al València, a no ser que siga un descuido de la Real Societat en defensa, pues són els canvis i que se refresque totalment l'equip, però ara esta expulsió que canvia les tornes, però de forma... radical.
0: Pues a mí no me paréis. No sé, a mí no me paréis tarjeta roja, una tarjeta roja, no sé.
2: Sí que, no sé que si el jugador no va a dirección de portería.
1: Es que el balón no lo tiene en posesión ninguno de los dos. Ninguno de los ya la apreciación no sé del si árbitro, la apreciación del árbitro porque el balón no, o sea, no lo tiene controlado ninguno de los dos.
2: Sí, no, pero
1: el último que lo toca es Omer.
2: Sí, pero Mesa ya ha dicho como el pase sí que es de la Real, se interpreta que es una acción de perill inminente para la Real, entonces sería esa tarjeta roja.
1: Yo digo que es apreciación particular del árbitro, no ni del VAR. El árbitro es el que está más cerca.
0: Pues anem a veure. Perquè Xomert està sent atès ahí. Han tingut que entrar el metge de camp del València, el doctor Antonio Fernández. I a veure si revisen o no la jugada, pero roja directa. L'àrbitre a Xomert, que encara complicaria més la cosa. El València se quedaria en inferioritat numèrica.
2: Bueno, pues la cosa se fica negra. I ja veurem com se recupera el València, perquè, com diem, la solució eren els canvis. Ramazzani, Sadik, Pepelu i Thierry, que estaven ja preparats per eixir al camp, però, clar, en 10 no s'ha de fer.
1: Pepelu passarà a jugar de defensa. Sí, companyia de Tàrrega.
2: El que passa que, clar, a veure quin és la posició que deixes vacant. Imagina que Sadik solament en el...
1: Pues a jugar con 4-4-1.
0: Pues Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. Xomer, que està dient, però m'has expulsat? Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. I Xomer, que se'n té que anar. I el València se queda en 10, se complica i molt la cosa en este final de partit. El València en 10 per l'expulsió de Xomer, que a mi no me pareix, des d'ací dalt no me pareix. Una targeta roja.
2: Bueno, pues, tenemos
1: el campo está muy rápido, el control se le va, el otro está listo, está más rápido, está más espabilado, le mete el cuerpo por delante.
0: Se va Hugo Duro, entra Sadik, el primer cambi, finalmente Sadik al terreny de xoc, l'ex de la Real Societat.
2: Bueno, Corberán es molt valent. Es molt valent
0: perquè... Se'n va Urinic. Y entra Thierry.
1: Por Pepelu.
0: Més canvis. Els que va fer el València. Se'n va Diego López. I va entrar Ramazzani. Diego López. De Ramazzani y Luis Rioja. Luis Rioja. Y Diego López. Y entren Pepelu y Ramazzani. Bueno, pues anem a ordenar l'equipo.
1: I Sadik.
0: Quatre canvis. Ha sigut quatre canvis de colp. Però València en 10 per l'expulsió de Xomert.
1: Pues a mí me falta uno. Me has nombrado Pepelu, Sadik y Ramazzani. ¿Cuál es el otro? Ah, Thierry. Por Unai.
0: Sí. No, pero Unai no.
1: Per Luis Rioja.
0: Ara, ojo a la falta que va a votar la Real Societat. A veure si se való. Pues la pilota acaba en córner. El balón acaba en córner, no, per la Real Societat. Balón que havia tocat el jugador del València finalment, i se balón que anava al segon pal, de nou perill en la porteria del València. Córner ara per la Real Societat.
1: O sea que Ramazzani se pone en banda izquierda i Titi...
0: Ara ordenarem sí. L'equip, Ricardo, ara ordenarem l'equip.
1: I manda a dreça a meter a Thierry.
2: M'ha quedat la decisió que Corberán mantén.
0: Estigam atents al córner. Que va a votar la Real Societat. Allà va el córner. El baló, Dislària i Jojja pilota, amunt, va Dimitrievski per a fer-se amb ella, el porter del València, que colpeja en llarg.
2: Però fixa't pues, que Corberán s'ha mantès firme de les seues decisions antes de l'expulsió, anava a fer esos quatre canvis, i després de la roja pues, també s'ha mantès esos quatre canvis, a veure si és el partit com tenia en ment, i a veure què poden oferir.
0: Bueno, ara passa... Està jugant Pepelu, Tàrrega i Unai. Jo crec que està jugant una defensa de 3. En Thierry en una banda, Jesús Vázquez en altra, en Guido Javi Guerra, i dalt Ramazzani i Sadik. Això és el sí, que no, jo veig
2: Ramazzani
0: des d'ací dalt.
2: Que anirà alternant en defensa en la banda i en atac en la doble punta, en Sadik.
0: Ojo al balón a la esquena, que es la guañata y la Real Sueta, el pase de Pablo Marín, el balón Islaria y el cuarto de la Real Sueta en fuera de choc. Estaba en fuera de choc, anulat el gol de la Real Sueta, estaba en fuera de choc.
1: ¿Cómo es posible que lleguen con tanta facilidad? Solamente con un pase largo. Joder, hacer marcas individuales, uno con uno. Es imposible, fíjate. Sí, es fuera de juego.
2: Es un fuera de juego clarísimo, pero sí que es de veres que la Real en esta segona part està plegant a l'àrea valencianista en molta facilitat.
1: Que estamos muy débiles. I com diu
2: Ricardo Arias, que al final... débiles. Igual una marca 1 per a 1 és una bona solució, però sí que és de veres que ara que eres inferioritat numèrica, pues igual una defensa pues... en zona és el que més acopla.
0: Pues ja diu el València perdent en Anoeta. No li valdria, evidentment, este resultat.
2: Gonzalo Guedes es prepara per entrar,
0: Y el Valencia en 10, el Valencia en 10, ojo que ataca la Real Sociedad, Oyarzabal busca el lanzamiento, el balón, Dimitrievski, pero estaba en fuera de choc, estaba en fuera de choc, menos mal que estaba Dimitrievski, la jugada estaba anulada, pero menos mal que estaba ahí Dimitrievski para evitar estamos que la Real Sociedad marcara el cuart.
1: Estamos cometiendo los errores típicos y tópicos de una defensa que no se habla. Porque esos errores de marcaje o que se te van así de así con esa facilidad, es que no nos hablamos. O no nos avisamos. Ten cuidado las espaldas, que te viene por la espalda.
0: Bueno, pues
1: que aparte para
0: Valencia Tecanar a buscar ese gol del empate en este tram final de partido, en este minuto 32-77 que estem, porque este resulta en Olival, se la tendría que jugar en la última jornada en Mestalla davant el Barça.
2: Y hay que buscar el gol como siga,
0: Sí, Iván Traguedes, altre ex del Valencia y altre jugador perillosísimo.
1: Pues más difícil que se ha puesto.
0: Se'n va Oscarsson.
1: O sea, por detrás en el marcador y con 10. Ahora sí que nos hace falta un golpe de suerte ahora.
2: Bueno, damunt pues ya te di, Robi, Elx guanyant, Llevant guanyant, Alavés guanyant, Abórico Espanyol guanyant. El Espanyol ya se lliura definitivament d'esa pelea per baixar a segona. I ara mateix pues els equips que tenen opcions de baixar a segona són Mallorca, Girona, Elx, Osasuna, Llevant, Alavés, Sevilla i València.
0: Bueno, pues el balón que trata ahí de traer el Valencia, César Targallar, que ahí buscando a Sadik, ahora es Sadik que hoy se enfrenta al seu ex-equip. Si es capaz de marcar ese gol que necesita, ese gol que nos da el empate, ya matemáticamente la permanencia, no esperar a l'última jornada, el balón de Pepelu, buscaba el pase Pepelu.
1: Partido tan ahora tranquilo.
0: Javi Guerra, que arriba Javi Guerra, entra Javi Guerra de Islaria, continúa Javi Guerra, el balón ahí para Sadik, no ha podido arribar, la trau la pilota, la Real Sociedad, la vol recuperar Pepelu, esbara Pepelu, ojo Pepelu en la pergues, que acaba perdent-la, y el balón es para la Real Sociedad, la pilota que la recupera Ramazzani, ha recuperat ese balón Ramazzani, ahora Javi Guerra, el balón que el perd Javi Guerra, la recupera el Guido Vinga. Hay que tirar ahí de todo, de la casta, el orgullo, el amor propio, porque Valencia está jugando en un jugador menos. Este tram final partido, el pase para Ramazzani, bueno, Ramazzani busca el lanzamiento. Y el balón ahí no ha podido rematar en condiciones. Ramazzani, la pilota que la trae una otra vuelta, la Real Sociedad, la vol recuperar Thierry. La recupera Thierry, venga, Thierry, Ramazzani. Ramazzani buscava el passe per a Thierry, no l'ha eixit. La pilota que la vol recuperar César Targa en la disputa d'eixe baló. S'havia avançat el central d'Aldaya. I estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre. El València perdent 3-2. Després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en 2 minuts. Anava guanyant el València 1-2 i en pràcticament 2 minuts la Real Sociedad ha empatat i després ha marcat Oscarsson el 3-2 que li està donant la victòria a la Real Sociedad.
2: El València que tenia que haver mantingut aquesta avantatge, sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo. Han hagut alguns desdobles defensius. El lateral tenia que haver I si Dante sap el extrem per a impedir que...
0: Ahora era Javi Guerra que ho intenta, Javi Guerra, se'n va, Javi Guerra busca el passe per a Sadik, es barat Sadik, i ara recupera la pilota la Real Societat, Montenegro la contra, el baloi per a Guedes, ojo a Guedes, que busca el passe, canviant el xoc per a Pablo Marín, la frontal de l'àrea, Pablo Marín, continua Pablo Marín, entra dins l'àrea, però estava ara César Tàrrega, al tall, vol treure la pilota, el baló que no ha eixit, finalment sí, és banda per la València. Servici de banda per la València, vinga, va un esforç final en este partit. El València en inferioritat numèrica, perdent 3-2. Encara no estaria salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Societat. El balo del equipo nos tierra, la trae en hecha ahí. Carlos Soler Thierry, va también Guido Rodríguez, el balo que el perguido. Y es para la Real Societat.
2: Pues ahí ve
0: que un cambio, va a haber un cambio en el Valencia. Va a haber un cambio en el Valencia.
2: En la Real y en
0: va a entrar André Almeida y se retira Unai Núñez. Va a entrar André Almeida y se retira Unai Núñez. L'últim canvi.
1: Es que te la tienes que jugar.
0: Que fa el València.
1: Te la tienes que jugar.
2: Clar, també és de veres que ara també entra el factor diferència de gols, perquè si el Girona perd, però tu també perds, pues sí que és de veres que tenint en compte que tens el gol averats empatat front al Girona, tens que esperar, que lo normal és que te salves tú antes que el Girona, pero recordem que València Girona en gol averatge empatat, pues has d'anar-te a la diferència de gols, i ara mateix el València té un menos 13 i el Girona té un menos 16. Guanyes tu per 3,
0: encara matemàticament no estaries,
2: exacte, guanyes tu per 3 i la diferència de gols, però
0: no estaries,
2: en la última jornada
0: el gol averatge en el Girona, sí, per això estem dient. Bueno, s'ha retirat i ha ovacionat ahir també el Ustondo en la Real Societat. I aquest últim canvi que ha fet el València, recordem, ha entrat André Almeida per Unai Núñez.
2: És que fixeu-vos com està la Lliga, Robi, Ricardo, que a l'última jornada, si tots els resultats continuen com estan, que esperem que no, 8 equips se van a jugar 2 places de descens en l'última jornada, 8 equips.
0: Quin patiment fins l'última jornada.
2: Recordem que d'aixòs 8 equips, pues el València té guanyat el gol a verat front a Sevilla, Alavés i Llevant, empatat front a Mallorca i Girona i perdut contra l'Elx.
0: Bueno, pues va lo que trau en llarg Dimitrievski. Estem ja en el minut 39, 84 de partit. El València buscant a la desesperada i s'empat en este encontre. A veure, Thierry que ho intenta. El passe per a Ramazzani la frontal de l'àrea. Ramazzani fora!
1: Oh, por favor.
0: Ramazzani fora, l'ha tingut ahí l'Argi Ramazzani. L'ha enviat fora. Que bé li havia pegat Ramazzani, però el valor se n'ha anat fora. Per dalt del travesser de la porteria.
1: Le había pegado bien, no. Si le pega bien, tiene que ir por dentro, Robi. Pues que golpea muy bien, sí, pero por poquito, un metro.
0: Pues el balón se n'ha anat.
1: Le ha faltado un metro.
0: El balón se n'ha anat per dalt del travesser de la porteria de la Real Societat. Torna a intentar-ho València, vore Sadik. No, pot arribar. La pilota que la vol recuperar. Ahora ahí está, han agarrado per darrere André Almeida. Turrientes, si es falta, té que ser falta. Y tarjeta per a Turrientes. El València intentando, ya di que en este tram final de partit, en este minut 40, 85 de partit, buscar ese gol del empat consiga, que li done matemàticament la permanència i no esperar a l'última jornada. El balón, el pase para Javi Guerra dice Dario, y la para Remiro, entra Thierry, el pase Thierry a Rere, ahí Lila para Remiro en el mama, Javi Guerra.
1: No, Javi.
0: Y la para
1: pégale con la izquierda. Pégale con la izquierda, hombre, cómo te viene, pégale con la izquierda. Se ha esperado a que le fuera a la derecha. Tiene que pegarle con la izquierda, lástima, hombre.
0: Lástima esta ocasión. Esta doble ocasión. La primera la Ramazzani,
2: ahora la de Javi Guerra. Más cambiada. Ahí está el son y sus movimientos diagonales. Es que ya que buscar a la esquina de la Real Sociedad, que ya diguem, en todo el partido está patín moltíssim en defensa. Y es cuando tienes que ofegarlos. Per cert, otro equipo que se fica en la lluita pel descens, si todo va como estará, es el Osasuna. En cuatro derrotas consecutivas, que ha pasado de Europa al descens en no res. Y males noticias, porque contra Osasuna no tens el gol averats guanyat. Sí, contra el Español,
0: ojo,
2: que es...
0: ¡Ojo, que ahora perdemos la pelota! La recupera la Real Sociedad, Peridis, l'área. Menys mal que estaba Guido. Menys mal que estaba Guido. Per a recuperar ese balón. A Boreara, si podemos recuperar la pelota, venga. Tenim que estar més precisos, més tranquils per arribar a la porteria. La Real Societat per a buscar ese gol de l'empat en este tram final d'encontre. L'ha tingut a Ramazzani, l'ha tingut a Javi Guerra, però no hem pogut, n'hi ha que continuar intentant-ho fins al final. Vinga, València, no n'hi ha que rendir-se, no n'hi ha que baixar els braços. Estem en inferioritat numèrica, ara la falta a Ramazzani, però n'hi ha que intentar-ho fins al final. Está difícil, pero no imposible. Venga, Valencia va. Allá va. Stole Dimitrievski a ficar la pilota en movimiento.
2: Ahora mateix un gol de trau,
0: Valencia, eh? Se'n va cap amunt. Una vora i se való. Buscant a Sadik. El való que arriba a Guido. Guido la pilota. Sadik se fa amb el control del való. D'esquenes a la defensa de la Real Societat. Continua Sadik. No perd el való Sadik. Ahí n'hi ha que ajudar-lo, n'hi ha que ajudar-lo. I ara sí que li han fet falta. Y ahora sí que le han fet falta a Sadik. Le han fet falta a Sadik. Y el balón que va a ser per al València en este tram final de encontre en este minut 88-43. Buscant el gol de l'empat que li dona la permanència matemàtica, la salvació per al València en este tram final de encontre. Ahora es Javi Guerra, que va a pinchar la pilota. El balón amunt dins l'àrea. La pilota se'n va. Es córner, sí, es córner, perquè havia tocat en el jugador de la Real Societat. I és córner. És córner, vinga, anem a veure si l'aprofitem. Va André Almeida a traure el córner per al València en este final de partit. Allà va. I se córner per al València, des del cantó esquerre, en la porteria de la Real Societat, la pilota munta, Borisse Baló, el remar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Guido, Guido, Guido, Guido, Guido, Guido, Guido, gol, el gol del empate, el gol que pudo ganar la permanencia matemática, el gol de Guido per a empatar el partit, per a ficar el 3-3, per a aconseguir que pot ser la permanència matemàtica. Que bueno que viniste, Guido, que bueno que viniste. Ahí estaba el gol del empate de Guido, el 3-3. Quin remat, sí senyor, quin remat de Guido Rodríguez. Un gol que pot donar la permanència matemàtica al València en vez de empar Ricardo Arias Vicent Burguete.
1: Qué golazo por lo que supone, ¿eh? Porque ya verás tú la dificultad que rematas desde el punto de penalti y saltando hacia atrás. O sea, más dificultad no puede haber en el remate. Pero bueno, ahí está. Yo le regalaba una nevera o un televisor a quien la saque fuera del campo.
0: Bueno, pues ahora ni a que saber para estos minutos finales, Ricardo.
2: Pero España,
0: inferioridad numérica.
2: A España, que ficar el autobús, siguiente uno menos.
0: N'hi ha que defensar molt bé, no cometre errades, saber jugar...
1: Però hay que defender arriba, hay que defender arriba primero.
0: Que bueno, no se... pues el 3-3, el que marca Guido Rodríguez per empatar el partit. Però encara queda molt, encara queda molt, i ara el València pues té que saber jugar estos minuts finals.
2: Jo te diria que ara pues mateix...
0: Que aparega l'ofici... La experiencia, Ricardo Arias, que aparega, que te que aparecer en estos minutos finales.
1: Y sin complicarse la vida. Peligro.
0: Escapar el empate. Venga, ojo que está Keneche. El balón, ojo. Ojo que se queda sol. Atención, la pasada. Guido. Guido para salvar ahí. Para salvar al Valencia. Sí, señor. Porque entraba sol Turrientes.
1: Pero otra vez,
0: entraba
1: lo mismo.
0: Sol Turrientes al remate. Ojo, chico, que el jugador de la Real Sociedad en problemas. Ataque Neitz. La central Islaria, venga. Ara defensa. Ara seriedad. Ara seguridad. Ara contundencia defensiva. Més que mai. Més que mai, venga. Que estén jugándose.
1: Que lo que no se puede hacer es defender para atrás siempre.
0: La matemática. Yeah. El balón que vol recuperarlo. Javi Guerra, ahora se la porta. Javi Guerra busca el pase. Ahí para Jesús Vázquez, ahora Jesús Vázquez, que te rinde
1: el chaper
0: davant. Jesús Vázquez, la pilota, pencha el balón, pero a Sadik, que Sadik, que atrapa a Remiro. Atrapa a Remiro. Atrapa a Remiro. La Real está en deu porque ni un jugador fuera lesionat. La Real está en deu porque ni un jugador fuera lesionat. Ojo, el balón para Oyarzábal. Perill. Oyarzábal en la pilota. Se la emporta, escorate en banda dreta. Ahí ni hay que pararlo. Ahí ni hay que pararlo. Pepe Luque no arriba, Oyarzábal.
1: Fuera de juego.
0: El balón a Rere.
1: Fuera de juego.
0: La pilota. Que ahora continúa
1: sí, fuera de juego.
0: El balón de Oyarzábal cambia el choque. Banda izquierda. Ahora que se la emporta Thierry. Venga, que se la emporta Thierry. Venga, Thierry. Que te rinde el chopper davant. Ahí está Thierry en la pilota. Arriba también Ramazzani. Es Javi Guerra. Ahora es Javi Guerra en la pilota. Continúa Javi Guerra. ¡Javi Guerra! ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Vamos!
0: ¡Gol de
1: ¡vamos!
0: Javi Guerra! ¡Gol de Javi Guerra!
1: ¡Vamos!
0: ¡Gol de Javi Guerra! ¡Gol!
1: ¡Javi! ¡Gol! ¡Qué golazo!
0: ¡Javi Guerra! ¡Gol!
1: ¡Qué golazo!
0: ¡King gol de Javi Guerra!
1: Ahora ya está bien ya, hombre.
0: Victoria.
1: De sufrir
0: King
1: ya.
0: ¡King gol de Javi Guerra para ganar la victoria! ¡Sí, señor! ¡Para ganar la victoria, Javi Guerra! ¡El 4-3! ¡Javi Guerra!
2: Bien. Javi Guerra fent lo que se li demanava, que aplegue Aria, que chafe Aria, el jugador més creatiu de tota la plantilla, quina sang freda.
1: I con 10, Vicent.
2: Quina sang freda per a fer i sortir regats i no rifar la pilota.
0: Sí, senyor, el València i tirant de casta, de garra, d'orgull, d'amor propi. Ha remuntat el partit, li ha pegat la volta Javi Guerra. Amb este 4-3 per a estar ja matemàticament salvat, per a no patir en un partit que se li va ficar complicat, difícil. La Real Societat havia remuntat, s'havia ficat 2-3. Després ha vingut l'expulsió de Xomert, el València en 10, pues el València empatat, i el València ara en Javi Guerra acaba de ficar-se per davant del marcador.
1: Qué golazo,
0: 4-3. Qué 4-3 el València en este final de partite espectacular en Anoeta.
1: Qué golazo,
2: este gol,
1: qué golazo.
2: Y me debo disculpar, pero es de jugador clase mundial. El gol que ha fet Javi Guerra en el minuto 93, en lo que se juega el todo equip, tenim 23 anys, fer això contra la Real Societat en sa casa és algo de loco. Sí, veia Manuel Rioja pendent també dels altres resultats, perquè aquest equip sap que estos tres punts són vitals i és que se pot mirar pa camunt en l'última jornada.
0: Ojo, que continua el València, Ramazzani, l'àrea Ramazzani, que se'n vol anar, li l'han llevat a última hora, li l'han llevat a última hora, però evidentment com li ha pegat la volta al partit.
1: Vete al córner!
0: Vete al València!
1: Vete al córner!
0: En deu el València, i se gol de Javi Guerra per assegurar matemàticament la permanència. I veurem quin mèrit, sí senyor, quin mèrit lo del València, sí senyor, en este tram final de partit.
1: Qué partidazo de Javi.
0: Quina locura, quina bocheria.
1: Qué partidazo de Javi.
0: Quin final d'encontre, sí senyor, quin final d'encontre
1: del València. Es el Javi que necesita el equipo, el jugar, el hacer daño... En el último tramo del campo.
2: Fixa't que ha hagut algun tram de partit de segona part que potser el Javi Guerra pensaves que estava un poquet més lastrat físicament, però és 18 jugadors que tenen tanta calitat.
1: ¿Cuántos minutos llevamos?
2: Duem 96 minuts, dos minuts que queden.
1: No veo ni un...
0: Encara queden dos minuts, encara queden...
2: pues un jugador com Javi Guerra, pues té això, que al final en qualsevol jugada, per molt l'estat que estigui físicament, pot aplegar i fer-hi 3-4. Robi, com està l'ambient per allí?
0: Mare meva, así el centenar de valencianistes, se ho està pensant en grana, tota la banqueta del València alçada ahí, en estos minuts finals, en esta victòria del València, remuntant el partit, ficant el 4-3, assegura matemàticament la permanència, i mirant cap amunt, a veure Guido Rodríguez, busca el llançament fora! El llançament fora de Guido Rodríguez... Però bueno, ahí ha estat la casta, la garra, l'orgull, l'amor propi d'este València.
1: Ja està, no?
0: En final d'encontre, per a pegar-li la volta. Per a pegar-li la volta. Encara queda minut i mig. Encara queda minut i mig, encara queda...
2: Sí, Robi, però...
0: Són vuites que ha afegit l'àrbitre.
2: Encara queda minut i mig, però... Hi ha partits que ja han acabat, Sevilla 0, Madrid 1, Oviedo 0, Alavés 1, Osasuna 1, Espanyol 2, Rayo 2, Villarreal 0, i Elx 1, Getafe 0. I el Girona que també ha perdut, Robi.
0: Bueno, pues el València, amb este marcador, estaria matemàticament salvat, i en l'última jornada, pues encara tindria opcions de mirar a esa sèptima plaça, al Getafe, però anem a veure este final de partit, perquè ara ataca la Real Societat, el balón l'envien fora, el balón l'envien fora, però té molt de mèrit, té molt de mèrit lo que ha fet el València en este tram final d'encontre. Recordem, en 10, expulsat Xomert, i en 10 el València ha sigut capaç de pegar-li la volta, de remuntar el partit, anava perdent 3-2, i ara està 4-3, ara està 4-3, amb vice gol que ha marcat Javi Guerra per al València.
1: Yo, pues queda te ya. Te lo juro, Robi, que yo, a mí este equipo me desconcierta. Tengo que reconocerlo.
0: Segons, espera que acabe el partit. Ara ho intenta la Real Societat. Oyarzabal, buscant el passe. Va a tallar Pepelu, allunya Pepelu. La pilota llarga, ahí per a Sadik, Sadik Ramazzani. A orixa pilota que recupera la Real Societat. El temps ja està complit. El temps ja està complit, vinga. Els 8 minuts d'afegit. A veure què li queda, que pot ser segons, pot ser segons.
2: Vinga,
0: li estan dient a l'àrbitre que pite, mira el cronòmetre, el Navarrés, el València va guanyar este partit.
1: Vamos, ja està,
0: el València se va salvar ja, té la permanència assegurada en un partit autènticament de boxeria. Anava perdent el València, 3-2, ha remuntat, està guanyant, 4-3. Se va a salvar y encara pot mirar cap amunt en la clasificació. Ahí está el final. Ahí
1: bien,
0: está el final.
1: Bien, chavales, bien.
0: No, Neu, encara no ha pitat.
1: ¿Cómo que no?
0: Encara no ha pitat.
1: Me cago en la leche.
0: Había pitat fuera de choc. Había pitat fuera de choc. Había pitat fuera de choc del jugador de la Real Sociedad.
1: Bueno,
0: pero té que pitar ya.
1: Ya está.
0: Té que pitar ya porque pasó un minut. Té que pitar ya porque pasó un minut. Esta va a ser l'última jugada y el balón espera a València.
1: Pita, huevón. Pita ya, hombre.
0: Allá va. Joder. Eso se va a acabar.
1: Se hace de
0: el
1: robar,
0: Valencia,
1: ¿eh?
0: Va a guañar. El Valencia va a guañar. Ahí está. Pepelu, el final. El final, el Valencia guaña. El Valencia guaña 46 puntos.
1: Oh.
0: Matemáticamente la permanencia asegurada. Y miran capamonte en la taula de la clasificación de cara a la última jornada de Liga. El disaute davante el Barça. En un partido espectacular. Un final de partido trepidante. El Valencia en 10. Le ha pegado la vuelta al marcador. A nueva perdente. 3-2, ha empatat 3-3, i Javi Guerra ha ficat el 4-3 de la victòria. Els dels 46 punts per assegurar la permanència matemàtica i per a quedar-se a 2 punts de la sèptima plaça. Molt de mèrit, molt de valor, lo que ha fet avui el València, a Siena Noeta, guanyant la Real Societat, 4-3.
2: No baixar el braços al final, és el que ha fet el València en Anoeta. Quina autèntica barbaritat, Robi, quina autèntica barbaritat, Ricardo, i quina autèntica barbaritat a que s'estiga escoltant des de on siga. Quin partit ens ha regalat tant un equip com altre. Per un moment pensava que la Real Societat anava a dur els 3 punts en casa, com era lògic, siguent un o menys, però es decorberan, que primer en Guido i després en Javi Guerra han dit que no mos rendim, i el València, que aconsegueix 3 punts d'or, ara mateix es planta en 46, hi ha 6 punts respecte al descens, òbviament queda ja descartat, però ara el València, que realmente opcions d'anar a Europa per rocambolers que sonen. En l'última jornada, recordem, el Getafe, que té 2 punts més en 48, juga contra un Osasuna que se juga la vida per permanecer en primera divisió. Getafe Osasuna en l'última jornada i València contra un Barça que ja és campió en Mestalla i que de guanyar i de sumar els 3 punts, pues seria equip d'Europa l'any que ve, tenint en compte que el Rayo Vallecano també pot guanyar la Conference League i que ja s'ha plaça adicional. Un València que es planta en 46 punts i les cabales per entrar a Europa en l'última jornada seria que el Getafe perga, empate. Bueno, tu tens que guanyar 100%, però comptant que el València traga els 3 punts front al Barcelona, el Getafe tindria que empatar o perdre per a que el València es clasifica per a Europa. És a dir, el Getafe en l'última jornada, si el València guanya, sols li val els 3 punts contra Osasuna, que se guanya, se juga la vida per a clasificar a competició europea. Recordem, Gora Berats guanyat contra el Getafe.
1: Si el Rayo gana la conferència esta que està jugando, la final, passa una plaça més.
2: Sí, però com a màxim, exacte, si el Rayo queda en posició europea, el octau, pues com a màxim haurien 9 places de Europa League. És a dir que ara, bueno, de Europa League no, de competició europea. És a dir que el València ara mateix, si el Rayo Vallecano guanyara esa Conference League, tindria que disputar-se la plaça contra el Getafe. Ricardo Arias, ¿qué te pareix este final de partit?
1: Una locura.
2: En tot el cariño del món, ja no te salta que quan jugaves, al final estos partits te van a fer immune a
1: sustos. Una locura. Yo me reafirmo con mi comentario de que a mí ya no es que me sorprenda, es que me desconcierta este equipo. Porque cuanto más difícil lo tiene y cuanto más difícil lo hemos tenido, que ha sido con 10 jugadores y te han levantado el partido antes de jugar con 10 jugadores. O sea, que tú has hecho un trabajo el doble difícil, ¿no? Que es con 10 jugadores remontar un partido que tenía perdido.
2: El doble o el triple.
1: Por lo tanto, o sea, enojado porque me doy cuenta que este equipo, cuando saca todo lo que tiene dentro, es capaz de cualquier cosa. Pero cuando se relaja, es capaz de lo peor también. O sea, ojalá consiguiéramos adaptarnos al nivel medio que requiere, ni tan bien ni tan mal.
2: Bueno,
1: eso es lo que me gustaría, ¿no?
2: Este equipo, bueno. Yo creo que Wii es una, vamos, un resumen a la perfección de toda la temporada, y es que este equipo es capaz de lo mejor y de lo pichor, porque durante un tramo de la temporada te tenías que chugar la permanencia en la última jornada.
1: No es fácil,
2: 2 punts solamente.
1: No es fácil, ¿eh?
2: No era tren fácil. Y pues al final un València Club de Futbol que se'n va i sos 46 punts, 6 ens separen del descens. Oblidem el descens, espere que no tornem a mencionar aquesta paraula, no hasta l'any que ve, sinó hasta molts anys següents. Sí. Però, pues, com dèiem, el València, que avui ha fet un partit en el que pareixia per un moment que estava després d'aquest tercer gol de la Reial, després d'aquesta segona remuntada en el partit, pareixia que estava cau. En un jugador menos, pero en un valor parat, que com dèiem era tenint uno menos en casa de la Real, l'únic que podia aprofitar el València, tenint en compte esa inferioritat numèrica, ho ha aprofitat Guido Rodríguez. Per a mi, no sé què dir-te, si MVP Guido o MVP Javi Guerra, perquè un ha fet dos gols, però
1: Javi.
2: Guido Rodríguez ha evitat també dos gols i ha marcat un.
1: Javi, sin lugar a duda, lo siento, pero yo me quedo con el de casa. Yo a Guido,
2: Ricardo,
1: lo aprecio
2: también,
1: mucho. Mira lo que llevo aquí.
2: Claro, pero aquí no estoy así. Ricardo Arias ha vingut así al estudi central de Paterna en una samarreta de Argentina, Buenos Aires, de Ones Guido. Pero, como me dit, en Saparigut...
1: Yo te voy a decir una cosa. Estamos más habituados, incluso los jugadores están más habituados a vivir las situaciones en las que cometemos errores y se nos van partidos de una manera tan fácil. Pero yo lo que quiero es que se den cuenta que disfrutar de estos momentos, aunque se sufra el doble, el equipo se tiene que habituar a este tipo de partidos, de resultados y a este tipo de juego. O sea, que se convenzan de una vez de que pueden ser capaces de jugar así muchos más partidos.
2: Sí, falta ese clic mental, ¿no? Para irse el otro
1: claro.
2: día contra
1: no, creérselo,
2: el Rayo
1: creérselo.
2: No se va a ver una buena versión. Sin embargo, el otro día frente al Athletic Club, que de hecho es casi el descens, guañes ese mamés. el otro día contra el Rayo Vallecano, que parecía que miraba esa cotes més altes, no tens un bon xoc i no mostres una bona versió, i avui, front a la Real, un equip contra la Real, uno menos, fora de casa, no guanyaves des de 2020, fa 6 anys. Les teues últimes dos visites havien sigut derrotes, pues quan tot pareix negre, este equip fa blanc. Això sí, por pareix eso, que este equip rendís i pega el col sobre la taula quan està contra
1: eso,
2: les cordes.
1: Por eso, más allá de elogiar, porque es lógico que elogies de la manera que se...

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvolguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer el 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar-se entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets aquest sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Lleixendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donó un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: VCF Ràdio, l'informatiu del València.
3: 100 anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
0: VCF Radio. VCF Media. A València, 92.6 FM. Alzira Radio, La Ribera, 107.9. A la Costera, Canal San Radio, 107.4 y Josa FM, 107.2. Safor Radio, 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blu Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.

0: Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
1: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
2: Hola, soy Tere Morato y escucha Mis Goles en la radio oficial del València.

0: Moments històrics del València.
1: Nos vamos a situar en una victoria del Valencia por 2-1 ante el Fútbol Club Barcelona en la temporada 89-90. Retransmisión de José Ángel de la Casa en Televisión Española.
2: Eloy, Ferrando, el centro de Ferrando, y ha marcado Boro. Ha empatado Boro el partido. El regate de Fenol, el centro, Zubizarreta, y gol del Valencia. Penef ha marcado el segundo del Valencia. Se la dejó Zubizarreta prácticamente para que la empujara. A los 19 minutos del segundo tiempo, el 2-1 y el gol de Pené.
3: Sí, estamos con Boro, el autor del primer gol del Valencia, un gol que encaminaba lo que al final ha sido victoria de tu equipo, ¿no?
4: Bueno, sí, la verdad es que pienso que lo estábamos buscando, estábamos teniendo ocasiones, y bueno, y al final pienso que el trabajo que estamos haciendo se ha visto recompensado.
5: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
6: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
7: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna, i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Hola, soy Andrés Caro, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en VCF Media Radio.